so de sirenes negre i tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Duran, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a morir.

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.
1: Ahir vaig saber que res no té fi.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Avui en Sonora, en aquesta temporada de Ferreries, mos han trobat a Cana Magdalena Allés Capó, nascuda l'any 1948. Hola, Magdalena, com estàs?
2: Bé.
1: Que m'expliques de la teva infància? On vivies?
2: Nosaltres vivíem dalt la carretera, de vora el cementeri allà dalt. I vam viure, vist que jo vaig tenir 16 anys, però jo som la petita de quatre germans, quatre germanes i un germà. I hi vaig fer jo fins allà dalt, fins als 16 anys. Llavors es van venir a les Ferreries. La infància nostra i tota la d'allà dalt va ser una infància molt polida, perquè totes les que vivíem allà dalt, les famílies i això, es que eren famílies. No mos dèiem mai una cosa ni l'altra. Van ser una família tan unida i per part de cada casa hi havia una persona que era amiga de tu. Jo tenia tres amigues, les germanes també tenien amigues, el germà també tenia amics, i allà dalt mos ho vam passar del tot molt bo. I teníem un conco, que era un abut de mon pare, però com que estaven al costat de ca nostra, li dèiem el conco i el conco de mon pare conco. I després de badinar els diumenges, ell li agradava molt la música i tenia un acordeon. I allà dalt, els diumenges de migdia, quan havien dinat i ho tenien tot aclarit, el conco sortia damunt la cera a tocar l'acordeon. I tothom cantava i tothom ballava. I van ser molt feliços allà dalt. I sempre que records hi han estat sempre. I a vegades encara mos trobam, que encara som tis Ferreries, que bé que mos ho vam passar allà dalt. I sempre tenim molt bons records. No jo, no, tots. Perquè van ser una família tan unida, que mos ho vam passar molt bé. I a més, nosaltres, com que en aquell temps no hi havia cotxos, jugàvem a la carretera. Quan veníem un cotxo, mos llevàvem. Jugàvem a corda, jugàvem a xaranga, i anàvem pel camp a cercar coses, i moltes vegades agafàvem una síndria dins l'estiu i un tros de pa, i m'ho anàvem a fer la bereneta fora, que dèiem nosaltres. I la bereneta fora era anar a Viniatrum, dins una tanca, i amb tots els amics m'ho anàvem allà a menjar la bereneta, i mos enduem una síndria o un meló dins l'estiu, i també anàvem molt a Sant Tem. Agafàvem la carretera de Sant Temi i anàvem a fer la bereneta. Perquè hi havia edat de quasi totes les germanes i ca nostra, però les altres cases també n'hi havia. I diria que ens ho vam passar molt bé, molt bé, molt bons records.
1: Quina música recordes que cantar?
2: Bueno, allà dalt, com que allà dalt cantàvem les cançons dels anys. Diríem, jo ara en aquest moment no ho sé, però Las Mañanitas... Llavors també cantàvem la cançó de que tocaven els parranderos, totes aquest tipus de cançons, i cantàvem, i estàvem bé, molt bé, mos ho passàvem, però beníssim, beníssim. I nosaltres de dins el pati, els darreres del pati, mos anàvem tots d'una banda a l'altra, i nosaltres votàvem al costat i les del costat votàvem a ca nostra. És a dir, que tant era a ca nostra hi havia quatre lots com quatre lots a casa tia, que dèiem nosaltres. I mos passàvem d'un pati a l'altre.
1: I el joc que més t'agradava ajudar a jugar, a tu, quin era?
2: A corda i a xaranga. Me va agradar molt sempre. A corda i a xaranga, mos passava la mar de bé.
1: I anàveu a escola?
2: Sí, vam anar a escola. Jo vaig anar a escola fins als 12 anys. En els 12 anys, llavors, ja no hi vaig anar més.
1: Què fèieu a escola?
2: Escola com que s'escola. No era com ara que tothom tenia la mateixa edat. Jo quan vaig anar a escola hi havia lotes que tenien, perquè només hi havia lotes, lots no estàvem escalant, no? Hi havia lotes que tenien 3 anys, més que nosaltres. I clar, i primer donaven prioritat a les grosses, però llavors quan les grosses sortien d'escola donaven prioritat a les segones. Però si bé tu ja havies fet 2 o 3 anys, o jo i moltes, que només mos deien escriu i copia, escriu i copia. I nosaltres, clar, de llegir i escriure en sabíem, però moltes vegades quan va ser a l'hora d'haver de fer problemes i fer comptes i això, mos van trobar un poc aturades perquè no vam a temps de fer molta cosa. I els capvespres teníem el costum dels capvespres fer labor. I clar, només anaves a l'escola les 3 hores des de matí, de les 9 a les 12. I els capvespres feien bolillo, Jo vaig fer un tapeti, brodàvem, cada un fa el seu.
1: A què es dedicaven ton pare i ta mare?
2: Mon pare va ser pedrer, pica pedrer. Mon pare va ser pica pedrer, sí, sí.
1: A quina pedrera?
2: Des Barrancó. Jo moltes vegades hi anava.
1: I què feies?
2: Fos dia amb ell. Jo m'estimava molt mon pare. Era una persona molt dolça. I moltes vegades hi anàvem el darrer dia. Teníem el costum d'anar a torrar sobrassada i anàvem a la pedrera de mon pare a torrar sobrassada, tota la família. I jo moltes vegades hi anava amb ell. A fer un dia. I llavors es venia a peu, a vegades ell i tu amb esquina dormia dins una barraca. No sé com és que no tenien els costums de venir. També va anar a coure calç, i aquells dies que cuia calç, llavors a casa nostra no venia, no? Feia dos o tres dies sense venir. Però quan venia era una alegria molt grossa, a veure mon pare. I mon pare tenia un canet que era de nom turca. I quan era un tros abans d'arribar, el canet mos venia a visitar i ja mos de que mon pare venia. I nosaltres ja sortíem. Però ja, en si vaig tenir una infància bastant polida, el que passa és que prest vam haver de fer feina per guanyar-nos el pa.
1: I recordes la pedrera? Amb qui feia feina ton pare?
2: No tot sol. Mon pare feia feina tot sol. Ell entrava i feia això. Ja se va fer un molí a la seva manera perquè era molt manyós mon pare. Ja es va fer un molí a la seva manera que agafava la pedra de baix i ell tot sol manual alçava la pedra.
1: I com anava i venia, com anava i venia de la pedrera?
2: En bicicleta.
1: I ta mare què feia?
2: Ma mare sempre va ser una dona molt feinera que sempre anava a llocs a fer feina, a emblancar, a matar porcs, de tot feia. Ma mare sempre era una dona que tampoc no tenia estudis i se guanyava la vida d'aquesta manera. I va anar molt d'anys a fer feina a Santa Teresa. Molt d'anys, però llavors hi havia tota la temporada d'hivern que la cercaven dos o tres dies en la setmana per anar a matar porcs. I el dia que anava a matar porcs, per nosaltres era una alegria, perquè duia sobrassada, un trosset de carn, un botifarronet, i quan eren al lloc sempre duia aquell botiolet de llet i un trosset de formatge. I els dies que anava a Santa Teresa, ma mare venia i ma dona feia pa fresc a posta, i per dur-nos un trosset de pa i formatge. I nosaltres aquell dia, o almenys jo, ja tenia la bereneta. Perquè les dues germanes majors ens van posar a fer feina molt joves. En els 14 anys ja ens van posar a un lloc. I a la major la van posar a l'O. A fer feina a l'O, a cap un senyor. Qui, per cert, va estar molt bé allà. Perquè se la van agafar com una fia i ella només guardava fiets. Guardava els fiets. Aquesta botiga tenien una botiga de vi, i ells, clar, estaven a la botiga i no es podien cuidar dels fiets, i van allà. I la van cuidar molt bé, i ella va estar molt contenta, i sempre amb aquesta família han fet bon altres. Sempre, amb aquesta família que va estar. I ella llavors es va casar a l'O i va quedar a l'O.
1: I quan ta mare anava a porquetjades, la vas acompanyar qualque vegada?
2: Sí, sí.
1: Com eren?
2: Ah, jo m'agradava molt. Sí, sí, sí, sí.
1: Què fèieu?
2: Bo, jo encara, com que quan m'anava era fieta, ma mare solia dir que puc anar a la fieta, perquè sempre... ma mare me deia, nanena, i nanena, perquè sempre jo no he estat Magdalena mai, sempre he estat nanena. I jo anava porquetjades amb ella. I insistiu també que anava molt a emblancar i es anar a fer coses, també t'insistiu, jo hi anava. I la germana segona va estar a la foradada, llogada a la foradada, i solia anar jo també a fer dies a la foradada amb sa germana. I mo mare hi anava a emblancar, i no, jo aquell dia també sortia amb mo mare.
1: Ses porquetjades cantàveu o glosàveu?
2: Es vespre, sí. Quan jo tenia una tia, que estava a un lloc, estava a Sant Pere, i anàvem a porquetjades, sí, i anàvem i cantàvem, i mos posàvem es falderet, ses castanyoles, maneguitos que dèiem, tot mos ho posàvem i llavors al vespre tenien una gramola i fèiem ball. Tens una sala molt gran, fèiem ball allà nosaltres tots. I això fèiem.
1: Això a Sant Pere?
2: A Sant Pere.
1: I les cançons, quines eren les que cantàveu? Te'n recordes de qualcuna?
2: No, perquè era petita jo. Bueno, això sí, ha mort el porc i no sé a on, Can Antònia Nostra i Can Rafel del Forn, això eren les cançons que nosaltres cantàvem.
1: A veure qualcuna més?
2: Vaig a dir a ma mare que l'àvia m'ha pigat, ha mort la porcelleta i no m'han convidat. El dia que jo el mati tampoc no la convidaré, perquè ella ha quedat malament i jo amb ella també hi quedaré. Llavors n'hi havia un altre, Antoni Serra, diu que ha de venir amb 50 mules demà de matí. Digueu-li que vengui, que l'amo l'esperarà amb 50 mules a la porta i serà. Això eren aquestes cançons que nosaltres cantàvem en aquell temps.
1: I com anava i veníeu dels llocs?
2: A peu. A peu, a vegades mos duen. A vegades d'en bona venganina i la fieta és molt tard ja i mos hi durem amb el carretó. Però bueno, també a Santa Teresa no era que fos molt tan fora.
1: I què era de nom, ta mare?
2: Catalina, Capó Martí.
1: I els avis teus els vas conèixer?
2: No, no en vaig conèixer cap.
1: Què t'explicaven dels avis?
2: Ah, ses germanes major. A un, l'avi, ma mare diu que el va tenir malalt, diríem, que no podia caminar, 10 anys dins el llit. El va cuidar. I ses germanes meves, que eren major, se'n recorden de l'avi. I a vegades ma mare si s'havia d'anar a un lloc a l'altre de les al·lotes. Al·lota jo me'n vaig cuidar vos de l'avi. I ells diu que sí, que se'n recorden de l'avi i ses àvies. Jo no n'he conegut de cap.
1: I ton pare, que era de nom?
2: Perico, Alès Martí.
1: I què li agradava fer?
2: Mon pare va ser humanitas, perquè no sabia llegir i ell feia el que podia, va fer codolades, va escriure una comèdia que no l'he pogut fer mai perquè mai he trobat un companyero, perquè només són dos, que es declaren l'amor i és preciós aquest tros de comèdia, i codolades em va deixar de fetes. I mon pare era molt manitas. Ell es va fer els mobles de quan es van casar. Ell se va fer els mobles. I ell un dia sempre deia, un dia mos faré un patín a vosaltres, un patín. I les germanes no li

0: I dic, verd, i davant m'hi va fer un triangles grocs. Encara me'n recorda que patint.
1: Quina codolada recordes que hagi fet ton pare? Quina codolada la tens? Com la més important o la que més t'agrada de les que va fer?
0: Les de les puces, les de les puces. Jo no sé, no sé com se comença. Sóc en ser un tros, la trobaria perquè la tinc estujada. El que passa és que no tinc les meves en les seves mesclades perquè jo vull que les seves siguin d'ell i les meves siguin meves.
1: És a dir, ton pare va fer codolades però tu també n'has fet.
0: Sí.
1: I també d'ell, l'afició?
0: Sí. Jo també tenia un germà que també em feia. I mon pare el que també sabia fer molt bé era jocs antics. El capellet, no hi havia ningú quasi bé que li pogués fer caure el capell a dalt el cap. Era molt bo per fer aquestes coses. I dalt la carretera, nosaltres, a casa nostra, tenien la cuina molt gran. I ens ajuntàvem dues famílies i anàvem a casa nostra a jugar cartes. I ens ajuntàvem tots.
1: Com era el joc del capellet?
0: Són tres persones, que una està enmig i d'un capell, i n'hi ha una a cada banda que ha de veure de fer-li caure. Li ha de donar la bufetada aixines i li ha de fer caure el capell. I clar, i mon pare era un poc gros, quan li anaven a pegar el capell, ell s'alçava molt per amunt o molt per avall. I no, era un artista, n'hi havia pocs que li poguessin fer treure el capell d'alt el cap.
1: I a cartes a quin joc jugàveu?
0: A brisca. Teníem una tia que li agradava molt. I quan venia el diumenge i per dia se n'anava tota la setmana, no saludava a ma mare, perquè se n'anava maleïta, perquè havia perdut de cartes. I nosaltres només vam la tia, perquè érem tres famílies allà dalt. I dèiem, la tia Antònia devia perdre diumenge perquè mos veu i no mos diu res. I nosaltres fèiem la xalada, ja la van arribar a agafar i tot. Però bueno, llavors, nina, vindré a jugar cartes, diumenge. I de, ja vindràs. I mos ajuntàvem i fèiem això. Vam ser tot una família molt, molt grossa de família, però també és perquè també hi havíem molta amistat de fora.
1: Viure allà dalt era com viure un poc en fora, no?, de Ferreries.
0: Sí, perquè no hi havia llum. Clar, nosaltres sortíem i quasi bé el llum estava de vora l'Ajuntament i havies de pujar tota la costa a les fosques. I qualque vegada n'hi havia una, les delícies d'aquí dalt que hi ha aquestes cases, allà també a vegades n'hi havia un. Però si s'afonia, tal vegada estaves dos mesos sense tenir llum i a les fosques anàvem allà dalt i a vegades costava. Això sí que me va quedar, que me feia com a cosa a vegades, anar allà dalt a les fosques. Però també érem tres de la meva edat que m'ho cercàvem una en l'altra per pujar juntes. Una feia de peluquera, jo feia de cosidora i una altra anava a fer feina. I un en l'altre m'ho cercàvem i m'ho anàvem allà dalt totes tres.
1: Com eren les botigues a Ferreries en aquella època?
0: Ah, en aquell temps molt agradable. Jo m'encantaven les botigues. Ara jo tinc que dir la veritat, els súpers m'encanten. Però jo allò que passes i recordes que de no res fes una botiga i et podies comprar el que tu volies, jo sí.
1: Te'n recordes els noms de les botigues?
0: Sí.
1: Me'ls diries?
0: Can Àngeles. Àngeles Morlà, la d'una, en Josep Martí i en Agadita Martí, també en Pesquera de Nom.
1: Però el nom que li deien a la botiga?
0: La botiga es tenien aquest nom, no li van posar un sobrenom, no. Josep Caragol li deien de mal nom i era Josep Martí en Pesquera de Nom.
1: De Cas Caragols.
0: Cas Caragols, li deien. I llavors li deien d'Àngeles, que estava a la plaça i era la dona des qui manava els correus d'aquell temps. La dona d'aquest home, i ella tenia una botigueta també. I anàvem a comprar oli amb bòtils. Anaves a comprar mig quilo de lo que fos, i el bòtil d'oli, allò l'havies de tenir tota la vida, perquè no és com ara qui se beu vi. I tens molt de bòtils de vidre, però en aquell temps no. Jo encara coneixeria el nostre. Era un bòtil verd, i allò hi anava tres quarts d'oli. I jo anava a comprar tres quarts d'oli. Sí, això me'n record. I anaves a comprar la calònia i aquestes coses amb un botilet. Tu deies, vull dues pessetes de calònia. I te donaven dues pessetes de calònia.
1: Tot era a pes, no?
0: A pes. Sí,
1: en no? En les bàscules.
0: En les bàscules i llavors havies de fer nombre amb els bolis.
1: I com pagàveu?
0: En pessetes.

0: bicicletas, han passat és i no, no teníem, bueno, vull dir...
1: Pagàveu sempre?
0: Sí, nosaltres sí. Ma mare va ser una dona que sense pagar no va anar a comprar res mai. Mai, mai, que me'n recordi jo, no va anar a comprar res mai. Mai. Sempre de, tinc que tenir doblers per anar a comprar. I sempre va tenir doblers. No me va dir, bé, es compri més quilo de sucre i ja li pagaré. No, mai.
1: Bueno, era habitual apuntar, no?
0: Sí, sí, sí, en aquell temps, sí, sí, sí. No, no, jo no ho critic, no, però en aquell temps moltes vegades mos enviàvem i érem petits i mos deien, vés a Can Angles i compri mig quilo de sucre i jo no aniré, ja li pagaré. I com que allà hi havia el nom de les persones, quan hi anava ta mare pagava. Sí, no, això sí que me'n record. Sí.
1: I a ton pare com el coneixien de nom? Com a codoler o codolaire?
0: No, no, no, no, no, en Perico Parara. Perico Parara és qui feia gloses.
1: A veure què se sap de Perico Parara.
0: Ja li deien Perico Parara perquè quan va ser petit li van demanar i què és de nom el lot? I ell va contestar Perico Parara. I Perico Parara va quedar per tothom. Ell mateix es va posar aquest sobrenom i tothom el coneixia per Perico Parara. I jo, els nets i els fills també ho saben. Que en altra vida que sabíem que era en Perico Parara.
1: I com descobreixes les gloses o les codolades de ton pare?
0: Nosaltres érem petits i ja en fem. Jo amb el germà ja en fem qualque vegada. I sempre hem anat fagent i fagent, però poca cosa. Poca cosa, però jo ara m'hi he dedicat més d'ancià que ja som més major, diríem, m'hi he dedicat més. En José també, el germà, també em va fer codolades i nosaltres dos vegades, els vespres, ens discutíem i discutíem fent codolades. Sí, sí, això sí que ho fem.
1: I tu tens escrites?
0: Sí.
1: Me'n diries qualcuna?
0: Som un ranxo de companys que ja tenim una edat i ha vingut a l'Oar per fer un dinar d'amistat per celebrar que van néixer l'any 1948. Ja som de la tercera edat i a tothom saludaré. Una glosa m'ho faré perquè sempre m'ha agradat. Espero que me perdoneu si no me surt del tot bé. Us saluto a tot arreu perquè sou persones de bé. L'amistat és el primer perquè tots mos ho mereixem, tant els que venen de fora com els que som d'aquí. Estar jubilat té avantatge perquè tenir llibertat. No mos han de mirar rellotge per sa feina arribar tard. No perquè estiguem jubilats mai han de perdre l'humor, perquè en aquest món fa falta tot tipus d'edat. Els petits han d'anar a escola, els joves a la universitat i nosaltres, qui són l'avis, dels nens ens han d'encuidar. Quan nosaltres érem petits, els carrers solien jugar, els al·lots en la pilota a futbol solien jugar i les fietes a corda, a xaranga o a amagar. Si nosaltres tinguéssim 20 anys, tot seria diferent. Molt de nosaltres seríem a fora per una carrera a estudiar, on serien mestres d'escola i uns altres serien abogats i qualcú es faria polític per anar sempre ben mudat i cobrar les dietes quan se'n van d'aquí d'allà. Nosaltres ja no corren gaire, començam a anar a poc, de joves vam córrer prou i mos va tocar fer molta feina i ara ha arribat una edat que feina en volen poca. Quan nosaltres eren joves anàvem a cercar escalat a sangs, menjàvem hortons i aglans, figues seques i codons, i per fer la bereneta no teníem molt per triar, no teníem ni nocilla, ni danones, ni jamón. Segur que vos recordareu d'Antoni Pruna i en Bet Daló i d'en Pepín en Bolín, que eren baixers tots dos, que si els avés d'en fora semblaven dos joveners i quan els avés de prop, de joves no en tenien res. D'en Joan el Lloro jo vos puc dir que a ell li agradava molt el vi i agafava qualque borratxera que se n'envien d'anar al llit i es posava damunt la cera a roncar i a dormir i en Tomeu Pellicer unes quantes vegades amb el lloro es van vestir. D'Antoni Gris i sa dona feia molt bé per cosir. Tenien els calçons a mida i qualque traje de noví i tenien una botiga de roba, de corbates, botons i calcetins. I si un dia t'insistiu, voleu venir a berenar a ca nostra, amb molt de gust vos obriré sa porta i aquí vos dono sa direcció, Villa Pepe, nombre 19. Jo faré oli i aigua, que a tothom agradarà, i no mos ha de faltar ni la sobrassada ni el cuixot, i no mos heu d'olvidar, de dues cerveses i vi bo. N'Eulària de Can Marc, que dugui pa per tothom, i si no és molt de demanar, que dugui un pastel ben gros i que sigui de congret, que necessita el fa molt bo. Ara baix per acabar d'aquesta petita poesia. Us desitjo salut i alegria i espero que un altre dia mos puguem tornar a trobar, però no mos han d'oblidar des que en nosaltres ja no hi som i en aquest mateix moment un aplauso li han de donar.
1: Aquesta és recent, aquesta.
0: Sí, fa 3 mesos. La van fer pel novembre. Van fer la quinta de 75 i jo en el dinar vaig fer aquesta glosa.
1: A veure, una, la més antiga que tinguis, a veure.
0: Enamorada de la vida, amb Maria ten felicitat, superant la tristesa, amb Maria ten amistat. Caminant amb Maria, sempre farem bon camí i en la seva alegria sempre trobarem bons amics. Amb Maria ten esperança, amb Maria trobarem consol, amb Maria al costat nostre mai mos trobarem tots sols. És el mes de ses Maries i és el mes de ses flors i totes són polides com tu tens Maria el teu nom. Veuràs que sa vida és polida quan d'ella t'has d'enamorat. Esperam que en tu, Maria, amb el teu manto mos donis un abraç i que s'acabi sa guerra i que puguem viure tots en pau.
1: I ta mare te contava rondalles?
0: Sí, ma mare sí. Ma mare sí que en sabia de rondalles.
1: Quines te contava?
0: Bueno, les típiques seves, les típiques de la caputxeta i des... d'aquestes coses que contaven ell. Ell molt no era, però sí que mos entretenia contant ses rondades.
1: I refranys o...
0: Ah, a ma mare li agradava molt el fanat de refranys.
1: Què te deia?
0: No sé, quan havies perdut una cosa, te deia: dimoni, posa això, que no és teu ni meu, és del bon Jesús i de la Mare de Déu.
1: Quan perdies una cosa?
0: I ses 3 vegades la trobaves, deia ella. Vegades sis fies, nes també ho diuen.
1: I ho has de dir 3 vegades?
0: Sí, 3 vegades. I llavors també tenia aquesta que deia: jo els dic en els nets, sàvia nena ha fet bunyols perquè té l'àvia petit, l'ha perdut per dins el llit en les rues de llençols. Això deia ella. Bueno, ella me contava aquestes coses.
1: I en els 12 anys vas deixar l'escola i què vas fer?
0: Vaig anar a cosir.
1: On?
0: A Cana Margarita Vidal.
1: Què feies?
0: Feia, cosia, perfilava i feia tots els patges que anava a comprar a Cana Ginera, i mai vaig dur un arreu. Tot ho vaig saber aclarir. Dua botons per aquella dona que era de l'Antònia. Havia de dur fil per aquella, havia de dur, i com que en aquell temps això eren més per les madones que deien: vés a Cana Ginera que m'ho apuntin i jo ja ho aniré a comprar, jo ja ho aniré a pagar el diumenge. I jo anava a comprar els fils, els cierres, els botons, les espatletes, elàstic, i no me vaig errar mai.
1: Qui era Cana Ginera?
0: Aquí encara hi és, encara a Ferreries. Encara hi és, a Ferreries, de vora el carrer Nou, allà, a Cana Ginera, allà era.
1: Però que és una botiga de...
0: Una botiga de roba. I jo, com que en aquell temps posaves, bueno, que fèiem vestits i posava xerra i havies d'anar a botons, i jo anava a Cana Ginera i dues mostruari de botons que era com a sol de grossos, i llavors es me deia: mira, d'aquests n'has de dur 4, d'aquests n'has de dur 6, aquests has d'apuntar per Madonna de Vinicanó o Madonna del Barrancó. I jo tot ho sabia aclarir. No me vaig errar mai, no ben en record.
1: I quant d'anys hi vas fer feina allà?
0: Fins que me vaig casar. Me vaig fer el vestit de novia i tot allà.
1: Te'l vas fer tu?
0: Sí. Sí, el vestit de novia m'hi vaig fer jo. Allà me vaig fer el vestit de novia.
1: I amb qui te vas casar?
0: Amb el Llorenç Pons Cardona. Que ell, per conèixer-lo, li diuen el Llorenç de Vinicanó, però ell a Vinicanó hi va fer poc temps, perquè en els 16 anys ja se'n va anar de casa seva, va voler fer de barber, i va fer de barber, va anar a Mó a prendre de barber, i llavors se va instal·lar a Ferreries. I bueno, li poden dir 3 noms, el Llorenç de Vinicanó, el Llorenç es Barber i el Llorenç de les Escoles, que també, si dius el Llorenç de les Escoles, saben qui és, perquè jo mateix hi van fer 30 anys.
1: Tots dos?
0: Tots dos, nosaltres teníem una caseta i vivíem allà, A les escoles. A les escoles.
1: I què fèieu?
0: Bueno, ell feia de tot. Ell manava al pati net i tothom la lavava, remells que no podia fer més. I jo feia una estona de feina dins la cuina i llavors al capvespre, quan havien acabat l'escola, anava a fregar les escoles. Assegurada no hi he estat mai, però feina n'he feta sempre.
1: Què feies es menjar a l'escola?
0: Es menjar i anava després de dinat i es curava. Es curava una hora i mitja. I llavors me n'anava a quan acabàvem l'escola, damunt les 4:30, jo ja hi havia escoles que ja estaven buides i me n'anava a fregar fins a les 7 o les 8 del vespre.
1: Però no vas fer de cuinera?
0: De cuinera no, de cuinera no.
1: I que éreu com els conserges, no? De l'escola.
0: Ell t'ho podria explicar més que jo. Ell a les 8 havia de tenir obert i el pati net i la calefacció dins l'hivern oberta per tota l'escola. I després d'haver sortit d'escola anava i carnava totes les pistes, tot el pati, i regava i feia tot el que havia de fer.
1: I com era la barberia?
0: Una barberia petitona. Era un quartet de sa mare, de sa casa de sa mare. I llavors es va juntar amb un altre. Un altre barber, van fer les dues barberies juntes i van fer feina uns quants anys, vist que nosaltres no vam anar a les escoles. Però van fer feina molt bé, li diuen Antoni el barber també, i van fer feina sempre, sempre, sempre junts i sempre han fet de bo. Mai hem estat aquells enemics, tot, no. Sempre han fet molt bo amb aquest Toni.
1: I a l'escola, que estàveu fent feina junts, com eren els al·lots aquella època?
0: Aquella època els al·lots eren trapassers, però no eren com ara. Allà baix hi havia 4, no sé si eren 300 i pico d'al·lots, i n'hi havia molts que menjaven en el menjador. I feia molta feina, però també es menjava molt bé. Es feia molta xalada, moltes vegades les mares me deien jo no l'enviaria a l'al·lot en el menjador, però no sé com és que li agrada tant es venir. I eren molts, van arribar a ser, en aquell temps també hi havia molt de pagesos, I eren dos bussos quasi bé que anaven del camp. I clar, i a l'os de Ferreries i a l'os del camp li van arribar a ser 210. Llavors es van començar ja, que en els que només van acabar fins als 12 anys, perquè llavors ja van agafar l'institut, clar, llavors es va a l'escola ja va ser més poca.
1: I després te vas casar i vas deixar de fer feina?
0: No, jo vaig fer feina de sabates. No, jo feia feina de tisca nostra, I encara anava a cosir moltes estones, perquè m'agradava, i anava moltes vegades, li deia, vindré a cosir, i anava a cosir, i feia una estona a cosir, i llavors vaig dir, bueno, ara vaig tenir un fill, i llavors ja vaig agafar feina per tisca nostra. Feia feina de sabates, engomava i feia sabates.
1: Juntaves?
0: Sí. De màquina també en vaig fer. Però també una fàbrica que m'engomava talons.
1: Com el vas conèixer, a la teva pare?
0: La meva pare, ell, feia de sabater a una casa.
1: I abans jo, de fer de barber.
0: Sí. Uh-huh. Jo anava a casa nostra. Jo anava a casa nostra i passava cada vegada davant aquesta botiga, o aquesta botiga no, aquesta casa, i ell diu que me va conèixer jo, però jo passava d'ell i més coses, i m'ho van arribar a trobar per el carrer. Però vull dir jo, a ell, de dir, ai, aquest jove m'agrada, no, així com ell diu que quan jo passava ja me veia, jo no, jo passava d'ell, m'ho van trobar per el carrer, amb amics, ell era amic també de germà meu. Era molt amics, i clar, i allà també l'amistat, veníem per casa nostra, i mos trobàvem amb el germà, i mos trobàvem, i d'aquí mos van conèixer.
1: Com us entreteníeu en aquella època?
0: Jo en aquella època, tenc que dir la veritat, jo, com que ell em vas fer de barber, jo festejava molt poc en tota la setmana, perquè en aquell temps no tenien horari de tancar. Era a les 11 del vespre a vegades, i encara els dissabtes fèiem feina tot el dia i tampoc no ens veiem. Quasi bé només ens veiem els diumenges de cap vespre. Els diumenges de matí també teníem barberia, perquè els pagesos venien a tots els cabells. I els diumenges de cap vespre sí, que ens veiem.
1: Però avui dia... I què fèieu?
0: Anàvem al cine, era l'únic que podíem fer. Anar al cine.
1: I llavors... Quines pel·lícules feien?
0: Vam veure Los Diez Mandamientos i vam veure... No sé, ara jo ja no me'n record, però moltes de... De tiroteo, aquell tipus de pel·lícules.
1: Com era el cine?
0: El cine era bé, estava molt bé el cine. Sí, sí, era molt acollidor, era petitó, però era molt acollidor. Sí, sí, estava molt bé.
1: Què feia la gent dins el cine?
0: Menjava caramelos, perquè davant allà on feien el cine hi havia cap sucre i anàvem a comprar una bosseta de caramelos i menjàvem caramelos al cine. Això era. I ben qualque dia, a casa nostra, mon pare i mon mare van ser molt, molt balladors. Van ser molt balladors. I a casa nostra, aquí tenien la cuina gran, els darrers dies venien a ballar a casa nostra. Per això hi ha moltes, moltes al·lotes de la meva edat que diu que sa mare els arranyava que no anessin al ball. Jo no m'ho va prohibir mai, perquè nosaltres no ho van tenir per res mai. Mon pare i ma mare eren molt balladors i ballàvem. I nosaltres per els darrers dies anàvem dins la cuina de casa nostra i ballàvem.
1: I que ballàveu?
0: Pas doble, i tangos, i però en sabíem a la nostra manera. Sí, sí, però nosaltres ho vam aprendre, així. I nosaltres, que llavors quan vam fer la casa de Tis Ferreries, nosaltres vam comprar un tocadiscos, a ell li agradava la música i va comprar un tocadiscos. I els diumenges de cap vespre, molt de diumenges, també anàvem a ballar dins el menjador de casa nostra, quan érem fadrins, i ma mare allò ho comportava. Ma mare el ball sempre ho va tenir molt, molt aclarit. I me'n record que els darrers dies feien ball a l'Oar i ma mare va venir amb jo en el ball, perquè en aquell temps tot sols no hi podies anar, ni al cine ni al ball, sols no hi podies anar mai. Havies de demanar sempre companyia. Però nosaltres, llavors, com que estàvem encara dalt la carretera, moltes vegades nosaltres veníem amb el ball, ma mare m'acompanyava en el ball. M'hi va acompanyar a vegades.
1: I en el cine hi anaves amb qui? Amb un germà? O...
0: No, si anaves de dia hi podies anar tots sols, però com que nosaltres els vespres no hi van anar mai, perquè els dissabtes de vespre hi feia feina i no hi van anar mai. I els diumenges de vespre no hi anàvem mai, els diumenges de cap vespre sí. Els diumenges de cap vespre sempre anàvem amb els amics, tots sols tampoc no hi anàvem mai, sempre eren tres o quatre parelles. Que anàveu al cine? Sí, i allà mos trobarem.
1: A que vostre éreu d'anar d'excursió?
0: No, molt d'excursió no. Però nosaltres quan érem petits sí que hi anàvem. Ja t'he dit, quan estàvem dalt la carretera érem, anàvem a cercar llenya i tot. On anàvem per la marina de la torre i anàvem a cercar llenya. Mira, en aquell temps, en 10 o 12 anys o 15, no acabava, 10 o 12 anys, mos deien, podíeu anar a cercar llenya? I nosaltres mos anàvem amb una corda i mos anàvem a cercar llenya. I fèiem el cap vespre partint la marina i duen el que trobàvem.
1: I Cala Caldana, la vas veure de petita? I sí. Hi heu anat qualque vegada?
0: Sí, sí.
1: Com hi anàveu?
0: En carretó. Els diumenges anàvem a missa primera, sols si primer havies d'anar a missa, i llogàvem un cabriolet, el llogàvem, els homes venien en sa velo i ses dones agafaven el cabriol i anàvem a Cala Caldana. Després de missa anàvem a Cala Caldana per el diumenge. I moltes vegades... Després de Sant Bartomeu anàvem a Trabaluja. A Trabaluja hi vam anar amb una altra família que estàvem dalt la carretera i m'ho vam anar allà a fer-hi tres dies. Tins a cova, a Trabaluja. Les al·lotes ja m'anaven animorats, eren tres i m'anaven animorats, i sé que el vespre els homes van venir a fer pop a les al·lotes i crits i piulos. Jo tota aquella nit no vaig dormir, me ben en record, perquè jo tenia més por que ningú. I les al·lotes, com que ho ven, que eren els animorats, i feien crits i piulos, i ara per què has vingut? I feien una xalada. Van fer tres dies, moltes vegades.
1: I a Cala Caldana, quan hi anàveu amb el cabriol, què hi fèieu allà?
0: Allà t'endues un poc de menjar i poca cosa més. Poca cosa més. I llavors van començar, que hi va haver un mestre de cases que va comprar un camión. Va comprar un camión. I el dia que tu el volies llogar, els diumenges, podia llogar el camión i ell t'hi duia. Amb el camión també hi vaig anar, a Cala Caldana. Sí, sí.
1: Que us n'hi posàveu molts.
0: Sí, i tots els que hi cabíem. Tots els que hi cabíem. I on anàvem fins a Cala Caldana. Sí, sí. I llavors hi va sortir un home que li deien Antins i aquell home va comprar un trole. I llavors on anàvem ja era més bo ja el trolley, ja tenia unes altres rodes i no passava la pena. El camió era molt dur, que penses, crits i píbolos, perquè mos feia mal a l'esquena. Clar, la carretera no estava asfaltada com ara. I llavors, quan van poder agafar el correuet aquest, llavors ja va ser glòria. Llavors ja sortia cada diumenge.
1: I vas començar a nedar?
0: Clar, no vaig abre mai. Em vaig abre, però hi tenies por de l'aigua. No havies anat mai i tu tenies por. Te banyaves el peu i tot d'un allò. Sí, sí. Jo de nedar n'he sabut d'ensenyar que són grossa.
1: I les festes de Sant Bartomeu com ets vivies?
0: Bé, les festes com que no eren com les que són ara, eren també més familiars. Jo sempre he tingut molta por dels cavalls, sempre, i no m'han agradat mai. De dalt la carretera, quan jo era petita, no volia saber res dels cavalls. I passava una panada, jo com va un cavall que fa un bot, fa un desastre. M'agafava, però, tenia molta por i no hi anava. Ma mare a mi m'anava a vegades, però jo no. Hi vaig anar amb ella, però no vaig anar a veure els cavalls mai. Mai de por que tenia. I el fill petit me surt cavaller. I jo dic, me fa un pas de fora i ara no entenc que tenia des d'aquí. I a edat de 16 anys, el fill, a edat de 16 anys ha sortit cada any. I el tenim dins la cotxeria aquí dintre, en el cavall, tenim les barreres posades per cada any. I ara ja no em fan tanta por.
1: I anaves a qualque acte de les festes, encara que no fosses jaleu?
0: Sí, sí que hi anàvem, i en aquell temps venien les torroneres. I les torroneres te compraves el que fos, o compraves una piruleta, o un ventall, i coses d'aquestes. Xufletes, me'n venen record que compraven xufletes i coco. Sí, sí, sí. I les festes d'aquell temps no eren com ara, perquè te trobaves tots junts i ara no te trobes a ningú. No te trobes a ningú per dinar. En aquell temps, sí, en aquell temps a les dues havies d'anar a dinar. I te trobaves en tota la família.
1: Què menjàveu un dia de festa?
0: Dia de festes, dia de Sant Bartomeu, era arròs i conill. Mon pare sempre, cada any el dissabte de Sant Bartomeu, se n'anava a caçar. I dinaven de lo que duia mon pare. De lo que duia mon pare. Si tenia dos conills. En feia un. I això menjàvem. Mon mare sempre ha estat molt bona també de fer menjar, feia les enciamades ella, ho feia tot ella. Sí, no, les enciamades, sí. Enciamades i pastissets, tot això ho feia ella.
1: Que tenia un forn a casa?
0: Una cuina de ferro. Cuina de ferro, que no sé si n'has vist mai, però les cuines de ferro duen un fornet a la banda. I d'allà dintre mon mare ho cuia tot. Bé, les coques les duem al forn, Can Marc.
1: Com ho fèieu?
0: I ma mare era molt dimoni, xicava de matí per posar-les, tenia molta manya de fer-les, li sortien precioses i jo no m'hi surten tant. I els agafava i quan era, ja tenia toves, els agafava i els duia un forn a cuir-les. Els pastissets i sou solia coure a casa nostra. I llavors fèiem un pudí, una tortada o el que fos, i allò era el dinar de Sant Bartomeu.
1: I per Nadal què menjàveu?
0: Per Nadal fèiem més. Un caldo amb la carn bullida i ma mare en aquesta carn bullida l'agafava i la posava dins el forn amb patates i li sortia tan bona que jo me'n recordo aquesta carn encara que feia ella molt bona, sí, sí, això feia. Ella feia cuscussó, feia pastissets, ho feia tot.
1: Com el feies cuscussó?
0: Ai, feia el pa ella, no és com ara que el van narrat, ella no. Ella feia el pa 4 o 5 dies antes i llavors es agafava la màquina de capolar de porc, la màquina de capolar carn, i d'allà, i mon pare i en José, al vespre, rodàvem i em feia el cuscussó d'aquell pa que li sortia. I llavors es feia el cuscussó.
1: I què hi posava més?
0: Posava sucre i hi posava... pinyonets i panses. I panses. El que ara en el dia s'hi posa mala dins el cuscussó, i jo també n'hi poso, però ella cada any, en tot de posar-hi mala dins el cuscussó, agafava males, els atorrava i traia a la taula el plat amb les males.
1: A part.
0: A part, no ho mesclava, ho feia a part. Agafaves el cuscussó i tres o quatre males.
1: I també fèieu formatjades?
0: Sí, sí, ma mare ha estat molt tradicional. Jo també ho he estat, eh?
1: Com ets a fas, a formatjades?
0: Jo ets a fas de porc. I ma mare ets a fer de bé, perquè en aquell temps, com que tenia els fills, jo era ell, el germà meu estava llogat a un lloc, ja posaven de condicions que per a Pasco li havies de donar un benet. I duia un benet, i llavors el meu pare i un altre li ajudava, matàvem el benet, i d'aquella carn feien les formatjades. I llavors de les cuixes feies el forn o feies aquestes coses. Però les formatjades d'aquell temps eren de bé.
1: Te'n recordes de la recepta de les formatjades?
0: Si no vaig errada, agafes un quilo de farina, 400 grams de sou, de porc, una curadeta de sucre i una curadeta de sal. I l'aigua que se beu i un poquet de llevat. Sofa, eh? Sí, sí.
1: I la mescla?
0: La mescla, tot ho havies de posar junt, tot, i havies d'esperar que tu vas, i quan és tou, llavors es fas les formatjades. I de la mateixa pasta pots fer coques amb formatge i coques amb marmelada. Mon mare ens feia un suquet, a mon pare li agradava molt el suquet. No sé si saps què és el suquet. És sucre amb blanc d'ou. O ben muntes, ben muntes, ben muntes, i allò es queda com una merenga cuita. I a mon pare m'esqueixalava molt, i mon mare sempre n'hi feia. Jo no m'ha agradat gaire mai, però a mon pare sí que li agradava molt el suquet.
1: Quan eren de bé, què hi posàveu més, a part de la carn de bé?
0: Hi posàvem un poquet de colorant i un poquet de sal. I res més. No hi posàvem res més, no, les formatjades.
1: No, ni sobrassada, ni...
0: Bé, sí, sobrassada sí. Sí, sobrassada sí. No podia faltar, no hi pensava, la sobrassada. Això no m'hi ha agradat gaire mai, en Llorenç, sí. Jo no, jo me fa nosa. Jo me'n faig, si em faig, me'n faig de part, sense la sobrassada. Posava sobrassada i te pinxava.
1: Fassols, també, o no?
0: No. Sos molt típic de Ciutadella i de per la part de Mallorca.
1: I te'n recordes de qualque anècdota de l'escola, de quan feies feina a l'escola?
0: L'escola, sí, anècdotes molt bones, perquè tothom me venia darrere, i nosaltres vam tenir un canet a les escoles, que era petitó, per els fiets i feia il·lusió tenir un canet, i nosaltres vam dir, agafarem un canet, i vam agafar un canet petitó. Tota l'escola tothom el coneixia, i me l'havien demanat per vendre, perquè el ven de casa. I nosaltres vam dir que per vendre res, que va, el director i tot estava content del canet. I un dia mos va fugir, i els al·lots el van conèixer, i el van dur en braços perquè mos havia fugit el canet. I és que no solia sortir gaire, no, perquè ell sempre anava dins el rodol de dins el pati i això, i tots els fiets el coneixien. I li va, i mos deia, que és de nom, no en té. I era de nom, no en té. I clar, tothom diu, oh, no n'hi has posat de nom? Sí, és de nom, no en té. I t'he dit que aquesta anècdota del canet, i un dia, sense més ni menys, me'l van prendre. Van tenir un disgust tots. Tots els fills de l'escola, mesquinets, van enyorar aquest canet. No era molt gros, però es veu que qualcú se'n va enamorar del canet i me'l van prendre. I no en van tenir mai més. No en van tenir mai més de cap. Van dir, no, nosaltres no en volem tenir més. Perquè t'he dit que tothom estava encarinyat amb aquest canet. Era una monada. Els fiets sortien d'escola i el cridaven, i a vegades eren davant ca nostra i corrien amb el canet, això si el tornaven, eh? No se'l van endur ningú mai, però això jo no sospeix de ningú, de cap fiet, perquè tothom se l'estimava molt en aquest canet, i nosaltres pensàvem que me'l van prendre, perquè aquest canet no havia sortit mai, i el canet, si te'l prenen, no torna, però si fuig, torna.
1: Sí.
0: I no va tornar mai més.
1: I el nom és un poc com és de ton pare,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Emparar.
0: Sí, sí.
1: I de moltes gràcies, Magdalena, per totes aquestes històries.
0: Mira.
1: I espero que hagis fet recordar a molta gent moltes coses.
0: Moltes coses.
1: I segurament tu ara te'n recordaràs de moltes.
0: De moltes,
1: altres.
0: Que sí, que no te'ls diré. Eh? Però... Com l'anècdota també queda. Es qui perd, cerca. I es qui troba, estoja.
1: És qui perd cerca i és qui troba estoja.
0: Clar.
1: I de mos quedàvem amb aquesta anècdota per acabar.
0: Molt bé.
1: I tot el que hagis dit, ben dit està. I fins una altra. Molta
0: fins
1: salut.
0: Una altra.
1: Gràcies.
0: A tu també.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Gràcies, molt bona. Molt bona, molt bona, molt bona. Sou bons, tio. Us convidarem un altre dia.
1: Radio Far.
2: Migjorn, a pesar de no tenir ajuntament, era un poble que, amb una personalitat molt definida. No sé com t'ho explicaria, però el Migjorn tenia el seu color, per dir-ho de qualque manera. No? Ens definíem de la resta. És una gent constant, molt unida quan hi ha qualque cosa que perquè lluitar, i una gent noble, diria jo, encara que quan s'enfada és un pot de cuidar-ho. Sí. Però no hi ha dubte que Migjorn tenia la seva personalitat abans de no tenir juntament. Sí. Tal vegada ara estigui més diluït perquè ha vingut molta gent de fora i ara ja no és tan peculiar com era abans. Ara està més mesclada la cosa. Llavors, Migjorn tenia el seu caràcter, no hi ha dubte. El caràcter migjorner, sí. Ha existit, existeix.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Que la gent de Prats no us enganyi. A Arles i a Sant Llorenç, aquests ossos també surten. Fins i tot a Andorra tenen la seva festa. La història comença amb un os. Sempre aquest animal tan gros i fort. Aquest, que s'ha despertat de la hibernació, surt d'un punt llunyà del centre de la localitat. A Arles, surt de les entranyes del bosc. A Sant Llorenç, va cap a la vila des de la capella.

0: Neta de la Mare de Déu de la Sort. A Prats en surten tres. Tres! I apareixen des de dalt del castell i baixen al pendent esvalutats i esbojarrats. Comenceu a tremolar, vilatans, que arriben els ossos. Aleshores, al poble d'Arles, l'os ferotge es posa a perseguir per tot arreu la dona del manaire, la Roseta. La bonica... Roseta. Els caçadors, amb pressa i amb l'objectiu de caçar l'animal, se serveixen de grans botes de vi i de tortugues per acorralar l'os. No el deixaran escapar. A Sant Llorenç, aquest os tan feroç recorre amunt i avall els carrers del poble, però no va tot sol. L'acompanyen la monaca, un ésser de dos caps, quatre braços i quatre cames. Quina feredat! Una parelleta de vells amb un escalfallits. El gamarús, els botifarrons... Temeu per la vida, vilatans de Sant Llorenç. La festa de l'os ja és arribada. Ai, las, a Prats. Aquestes tres bèsties salvatges prenen el poble. Es dispersen per tots els carrers mentre són perseguits per uns malhumorats caçaires. Però, ep, durant el recorregut, els animalots es tiren damunt de les noies boniques que es troben en el seu camí i les tiren a terra, emplenant-les de sutge negre.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es per sona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Quant és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses, que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: a tocar. Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi em sempre no ho aixecava.
0: Exacte. Un pot, pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho penso més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no perdó que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua, pues, on la podríem emprar. Ja vol tot pensar el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa i ja cal que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
2: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català
2: no de canviar,
0: és gairebé ja. Impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho hi volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es present aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar,
1: avantatge.
0: Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: és
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: A la piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE.
2: D'acord.
1: Avantatge.
2: Claríssim.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'he atrevit. Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah. I sense voler volgut m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El Cancí s'ha anat a poc al Cancel, tu vas així al... I pampat, ja està.
0: Sí, clar, no, sí. Jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: I sí.
1: Vale.
2: Bueno.
0: No,
2: però... Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa, ara...
2: de tot.
0: No passa res.
2: Ja de
0: dir, estem, jo som bastant partidari, a vegades, de dir les coses que s'han de dir. Estem esdiles en respecte, sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor, és un traductor.
0: És
2: un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte.
0: Ningú. Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. Ah, és que anem a les afores d'esport. No, en els afores, masculina. Afores.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: En els afores.
0: Sí,
2: no, en els afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per les rodalies de no sé on... No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores
2: si de Mo. Penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona
2: si
0: tren.
2: Penses bé.
0: Jo em sona a tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Mos canvia, més paraules que mos canvien a gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No en va. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com el professor bacteri.
0: Exacte.
1: Hola.
2: Mira. Capítol 3 de la segona temporada de Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest, que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que era
0: sí, que lluita contra, sí, sí, que lluita contra en Krilin i després contra... en Krilin diu... En Krilin diu... No, en Goku li diu en Krilin... Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat amb el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho dic jo que no, que ho tenies escapa aquesta merda.
2: El pedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, n'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apeig.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens Gargai, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest,
2: No, i en Krilin...
0: Des Gargai no,
1: jo no, tio.
2: Sí, té un Gargai que li tira un Gargai i l'esquiva, en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final, en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet. Es baixa els calçons i li tira un pet a la cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
4: sí.
0: Ella.
4: Ah, sí,
2: en Nam. En
4: sí.
2: Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam al final va dir... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va als torneigs dels arts marcials per guanyar...
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són de Simpsons, tampoc.
0: Per poder dur aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de hoi-poi, perquè...
4: Atenció!
0: Però bé,
1: per favor,
0: tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, que aquest tema és
1: més interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Eh? Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte. Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
1: Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer...
0: Mirar Bola de Drac després de dinar, si no mira Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Un costum. Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, és el que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, perquè ara ja estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mail en el meu compte.
1: Ostres, tu,
2: l'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte.
0: Exacte,
2: no?
0: A veure...
1: Compte en femeniques.
0: No,
2: un compte bancari,
0: abam,
2: no?
0: Tenim... Un compte bancari
1: sí.
0: O que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes.
1: Vale.
0: Exacte.
1: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, no se'ls fotes a l'interview, dins el llit amb aquella, i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Bióloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar. Va anar a parar amb el compte Lecchio.
1: Diu gelat.
0: I bé...
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però estava amb una de Mònaco, com de l'Eca, també. No, el confonc. Ostres. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf, sí, no ho sé.
1: Va, ja tornarà, ja tornarà. No mos li demanen amb això.
0: En d'Antònia de Gat, eh? Bastant,
1: Antònia
0: també,
1: de Gat!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No pares.
0: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o xines. Clar, si jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en si sé jo, que en si jo compartia en pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabies com. Era una festassa, com venia.
2: També...
1: Sí, mira que no sé què va arribar.
2: També s'ha dedicat abans, la informació. Era... més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir.
2: Sí, això és impossible.
1: És igual. Sí,
2: seguim. Sí. No, tot sí que seguim. No, tot sí que seguim, això.
0: Seguim. Arresto, no. S'arresta. D'acord? S'arresta. S'arresta queda. D'acord? Paraules que em menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són ses espinacs. Igual que són els llegums. No són ses llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, ses postres, femenines i plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Vale. Com els pijames.
4: Pijames, no?
0: Com els calçons. M'he posat els calçons, quan se n'has posat, bueno. No? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diuen els pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... xerren un Ferrer, vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Bé, se'n posen dos.
1: També se'n posen dos a
2: Ferreries. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diguin...
2: Ferreries...
0: Que mos enviïn un tuit i...
1: Un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi va, menys senyories.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres!
4: Resplendor.
1: Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Cisa. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
1: Bona.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A sa secció Glos i Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, de Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far. Hola, Ràdio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

arriba un aire fresc d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada. Em refresca l'esperit, em dona una abraçada quan el sol encara s'alça i no escalfa.

0: Tu creus que si un paisatge sonor no es reconeix com a paisatge sonor, és un paisatge sonor o és un objecte sonor?
1: Clar, perquè estem és que cada vegada que cada cosa, no? Cada vegada que un paisatge sonor i cada vegada que un objecte sonor.
0: És que això, per exemple, si no se sap què és, què és?

0: màquina, què és?
1: La respiració de màquina.
0: La respiració de la màquina. Els futuristes, no?
1: Com és que els futuristes eren feixistes?
0: No tots.
2: Que va morir a Tarragona, de fet.
1: Tarragona amb Esborrona.
2: Exiliat, clar.
1: No estava de vacances.
2: No estava de vacances, ja, però...

0: Podrían ser. Una òpera composada amb paisatges sonors de la casa.
1: Hòstia, això estaria guapo.
0: Una peça
1: Sí,
0: complexa, com
1: una peça complexa,
0: orquestrada,
1: sí.

0: Y la femme total me sobrevisa la casa.
1: Sobrevisa la casa, vale.
0: Y que sí, la casa.
1: Vale. Com un nou paisatge sonor.
0: Clar, o... però ja no seria un paisatge, perquè és, o és un paisatge fals. És un paisatge artificial. Paisatge sonor artificial.
1: Però és un paisatge sonor.
0: Sí?
1: Sí, clar.
0: Un paisatge sonor que està composat d'objectes sonors.
1: Ahà, clar, exacte.
0: Però l'has creat tu. Llavors no és realment un paisatge sonor. Perquè el paisatge sonor no és simplement gravar el so d'un paisatge.
1: Hòstia, no ho sé.
0: Ah, amiga.
1: Perquè si escoltam la... la Symphony of Sirens...

0: Siehst du, das ist
1: das. Ich habe ein paar
0: Jahre hier drin. Sie werden ja noch
1: ein paar Jahre hier drin. Ich habe ein paar Jahre
0: L'arsenico
1: un po' di rosso, il futurismo è rosso, si impara un po'.
0: Non è che avete andato questa connessione sì. Tra futurismo e paesaggio sonoro e oggetto sonoro?
1: È la Marina Marina?
0: Abramovic?
1: Ah no, aquest no, no, no. L'Arseni Abramov. Que té una... Bueno, situem-nos, l'Arseni Abramov és un compositor rus, bueno, considerat de les avantguàrdies,
0: Any?
1: Ens situem a 1884, neix a Novosibirsk, no ho sabré llegir, perdó.
0: Jo crec que no ho sabré llegir, s'assembla tant al que has llegit com,
1: sí.
0: Com el que has llegit.
1: I mor el 1944 a la Rússia soviètica.
0: Aquest no és el que mor a Tarragona?
1: No, és un altre. Estem dins dels mateixos anys, més o menys.
0: Uh-huh.
1: I bueno, aquest era un...
0: Un xulo.
1: Un xulo.
0: Què era aquest? Un futurista rus?
1: Sí.
0: Que va fer una sinfonia amb sons? De l'art?
1: Sí, ell es va inventar una cosa que es diu Graphic Sonic Art.
0: I què és el Graphic Sonic Art?
1: Produced by drawing directly onto the optical soundtrack or film and an ultra-chromatic 48-tone microtonal system presented in his thesis... Espera, no.
0: Però parla en anglès, vinga.
1: Sí, sí.
0: Que això és ràdio per cultura.
1: Sí, sí, no, és que aquí...
0: No, ràdio fa mal.
1: Sí, sí, està, com paraules complicades. Bueno, anem a dir que vam entrar un sistema gràfic, de notació gràfica,
0: per escriure música.
1: Per escriure música, sí. Uh-huh. Però no només això, sinó que servia aquest sistema gràfic, servia per després poder-se llegir en aparells electrònics, diguéssim. Era un poc el que va semblant a el que va fer una Daphne Oram, potser. Més o menys, ja, més o menys. No sé si aquest senyor va arribar a posar en pràctica això, però...
0: La Daphne Oram, de quin any era,
1: aquest? Hòstia, la Daphne Oram també estem els mateixos anys. Tots els locos aquests estan allà... De... Oram, Sam, Sam, Oram, Sam, Sam... La Daphne Oram és més moderna, me sembla, no? Sí, bueno, sí.
0: La Daphne Oram de quin any és, doncs?
1: És el 25 i mor el 2003, oi, és també clar, no sé. Però bueno, vull dir que estem, diguem, en el centre del naixement de l'electrònica o del... Com ho pugui dir? Aquest senyor va ser, tenia amistat amb en Theremin, amb en León Theremin.
0: Tots els friquis es coneixien.
1: Tots els friquis a la URSS es coneixien.
0: Ai, se m'oblidava que el Theremin també era...
1: Rus, sí. Sí, molt d'avenços d'aquests electrònics ens venien de... Ens venien de Rússia, sí, sí, en veritat. Sí, molts instruments inventats així... Molts érem per... Inventor rus, potser. Bé, el que s'ha de treballar de bona vida, sempre... La Unió Soviètica, no m'hi diu així.
0: Aquí seria bé poder saber com la revolució soviètica i com la cultura d'aquella època... Anem a dir com els punts en comú, no?, que travessen tant aquesta, el desenvolupament d'aquest tipus d'art en aquell moment, en aquell lloc concret, i els mateixos aconteixements sociohistòrics.
1: Sí.
0: M'encanta, m'encanta.
1: Sí, clar, aquí ens entraríem ja dins un tema musicològic interessant, sí.
0: Història,
1: que, clar, estem dins...
0: història de l'arte.
1: Estem
0: Penes,
1: dins el primer govern de Lenin i el posterior conflicte de Stalin i tota la pena aquesta. Bueno, ja està, perquè Stalin va aguantar quasi fins al final de la Unió Soviètica. Sí, però és interessant, no com a... Perquè, clar, ja deixant de banda els canvis polítics i tal això, també els avenços científics, no? Clar, la Unió Soviètica, la Guerra Freda es caracteritza per una cosa, que és la de... la famosa carrera a la Lluna, no?, que diu tothom.

0: Dic, hi havia molt posat en, a part de instrumental bèl·lic també. Vull dir que hi havia molt abans amb tecnologia, no només d'aparells, sinó d'investigació.
1: Potser hi havia també molta esperança, no, posant la tecnologia.
0: Hi havia una esperança molt... Sí. Hi havia molta esperança posant la tecnologia, que això es veu... És interessant fer una comparació entre el segle XXI com el canvi de paradigma de la tecnologia en un àmbit i un altre. Bueno, i això, aquest senyor... Bueno, aquest senyor, en el 1922, estem xerrant d'en Abramov. El senyor.
1: Abramov, papa.
0: Oh my god.
1: Què?
0: One of his first acts was to ask Vladimir Lenin if he could burn all the pianos in Russia.

0: Aquí.
1: Esta nueva.
0: He was appointed culture minister for the People's Commissariat for Education.
2: Porque
0: volvieron más pegados, ¿no? ¿De qué? Cada vez una performance muy tocha. No sé.
2: Es giving Dalí vibes.
0: Sí, sí, no, un poquito. I el 9 de novembre de 1922, del cinquè aniversari de la Revolució d'Octubre, ell va, diguéssim, muntar un espectacle, una gran performance, per dir-ho d'alguna manera, que és coneguda avui en dia per la Sinfonia dels Sirenes, la Sinfonia dels Sirenes, o Sinfonia Gutkopf. Sinfonia Gutkopf. Gutkopf. Que és, diguéssim, l'obra més... bueno, per el que em recorda el compositor aquest, diguéssim. No sé si hi ha molta més obra, tampoc. Era més un...
2: Un
0: sí, pot ser més que un d'això. Bueno, es va estrenar a Bakú, a la ciutat de Rússia, crec. A Rússia, Bakú, sí, no?
2: Datos, queremos datos. Datos comprovados.
0: I aquest senyor ho va dirigir, com si fos una orquestra tot, ara us explicaré com funciona, des de dalt de tot d'unes estaulades, amb unes banderes, perquè el poguéssim veure, com si fagués senyals de maniobres.
2: Qué bueno, ¿no? Es un momento en que nunca habíamos pensado, o tal vez sí. Nadie me hubiera pensado, pero la coincidencia entre... Sí. El que dirige el sí. tráfico en la pista de aterrizaje y el director de orquestra.
0: I el director d'orquestra, exacte, això mateix. I la peça aquesta estava composta per Navy Ship Sirens, o sigui, sones de vaixell, sirenes de vaixell, whistles, bass, and car horns, factory sirens, cannons, the foghorns of the entire Soviet flotilla in the Caspian Sea, que això m'assembla, perquè és buenísimo, o sea, m'encanta.
2: És meravellós.
0: Flotilla.
2: The horns of the entire
0: Soviet flotilla in the Caspian Sea.
2: Vaya nombre, tío.
0: Artilleria, amb canons, això mateix, ja ho dic, canons, machine guns...
2: Machine gun Z.
0: D'això, com es diu, aeroplanes d'aquests, no, no, com es diuen? Hydroplanes,
2: Aeroaviones, concepto revolucionario.
0: Hidroaviones, hidroplanes, bueno, com es digui, és igual.
2: Hidroplanes.
0: En renderings of the... Ah, bueno, sí, després... d'això... o sigui, una banda...
2: Banda.
0: I cor de proporcions, bueno, ja podeu imaginar.
2: Soviètiques.
0: Soviètiques, bàsicament, o sigui, constructivisme a estado bestia. I cantant internacional, la Marsellesa i Barça Bianca. Aquesta no la conec, però bueno.
2: Que locura, tinc.
0: Sí, sí, no, és... The performance also featured the magistral instrument invented by Abramov, which consisted... Oh, 50 steam whistles attached to pipes. Oh my god. Oh my god. Which could be operated independently like the keys of a piano. Oh my god, això és una locureta. Aquest cas no ho coneixia. La sinfonia de set sirenes, això... bueno, és aquesta locura, diguéssim, com molt bèstia, no? Com crear una obra quasi en tota una ciutat, no? Per dir-ho d'alguna manera, és com... És com la composició... Això jo considero una obra noise, això.
2: Perquè dale!
0: Dale! No, perquè, clar, és composar amb el soroll.
2: Ja, però és que havia...
0: Això és molt interessant.
2: Però què és el soroll i què és la música? O sigui, llavors, un paisatge sonor també és una peça de noise.

Radiofar fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.

Hola, som de Magda Timonea, que com sabeu, junt amb Gaby Micio Levicius, feim el programa Arizones per Radio Far. I, bueno, avui no podem estar tots voltros, però volíem aportar en aquest programa comentant una anècdota que bueno, que la sortida, la gravació del primer programa d'Arizones va ser bastant complicada. Per un costat, perquè teníem, bueno, érem inexpertes en el tema de la ràdio, i per l'altre, perquè la nostra capacitat tècnica era també un poquet limitada. Vam haver de gravar el primer programa, bueno, sobretot les parts de Gaby i jo, fins a 3 vegades. Una, perquè, bueno, perquè no estàvem convençudes d'haver-ho fet amb la intenció i el to que volíem. L'altra, perquè tot i que estàvem a la ràdio i pensàvem que teníem tota la maquinària en marxa, doncs no hi havia ben connectada la taula amb els micros. I vam estar 2 hores gravant i no es va gravar. Però a la tercera va anar la vençuda. I sí, després d'allò ja no hem tingut a tenir, no hem tornat a tenir cap pega gravant ràdio. Res, que vagi molt bé el programa d'avui. Moltes gràcies a totes i a tots per escoltar-me sempre i visca la ràdio.

0: El gener acostuma a ser el mes de la vinagrella. És aquesta planta que tenyeix de groc amples zones de conreu i voreres de camins. Els dies assolellats llueixen sobre el verd que predomina en el terreny d'hivern. La gent ho comenta, ho admira i de vegades s'emociona en veure aquest esclat de bellesa. Però hi ha coses que són com les monedes, que tenen dues cares. I la vinagrella té una cara fosca, que sol quedar amagada sota l'aparença de natura esplendorosa.
1: Època de muda. Capítol 19. Bellesa inquietant.
0: Originària del sud d'Àfrica, s'està estenent per tot el món i està catalogada com a espècie exòtica invasora. Tòxica de vegades per al bestiar, té una gran capacitat de dispersar-se sota terra, a partir d'escampar una xarxa d'arrels i petits bulbs. Acaba colonitzant tot l'entorn, inhibint la germinació de llavors d'altres plantes. Anomenada també a Menorca flor d'avellana o fel i vinagre, la seva magnífica presència florida indica, en realitat, un procés d'eliminació de la biodiversitat de la zona per evolucionar cap a un monocultiu. És una successió que, com podem veure, no està renyida amb l'estètica. Hi ha imatges que ens poden commoure per la seva bellesa, però tenir-hi darrere un transfons pertorbador. També hi ha una estètica de la guerra, de les zones industrials, de la tauromàquia, d'un temps ençà hi ha barris que són reformulats amb rehabilitacions precioses, dotats amb petits hotels de gran encant o amb restaurants d'una gastronomia elevada. Però si ningú ho compensa, pot acabar sent una zona esplèndida sense vida autòctona, com un camp de vinagrelles. Ja fa uns anys que va arribar a Menorca el becut vermell, un escarabat propi de l'Àsia tropical que s'ha escampat pel món, generalment amagat dins de palmeres que es transporten d'un lloc a l'altre amb objectius de jardineria. Aquest animalet és també una meravella de la natura. Els adults volen cap a les palmeres i ponen els ous. Hi neixen unes larves blanques i gruixades que aniran menjant el tronc de la planta durant mesos. A certes zones africanes són molt cercades per la gent com a aliment, però no hi ha costum a les nostres terres. Aquí pràcticament no té enemics naturals. Quan la larva ha crescut prou, fa una gatzoneta. Dins la càpsula, l'animalet refà tot el seu cos i en un d'aquests miracles fascinants es converteix en un vistós escarabat vermellós. Els becuts tenen les seves preferències. Les palmeres datileres els agraden especialment. Però segurament que d'aquí a uns anys atacaran també altres espècies, com els fassers o, encara més preocupant, els garbons. Els becuts són com alguns fons d'inversió, gestionats sempre per gent de vestit impecable. Només basant-se en el seu interès propi, poden anar controlant les empreses estratègiques i els serveis bàsics de la nostra societat. Per de fora, la democràcia té el mateix aspecte, però per dins es troba perforada i la seva polpa vital es va convertint en serradís. Els pagesos que han hagut de combatre camps plens de vinagrelles diuen que el moment idoni és precisament quan estan en flor, perquè la planta dedica molta energia a produir-la i debilita el bulb. Es requereix observació i constància. Però si en aquell moment s'arrenca, la plaga perd molta força. Tot té el seu punt feble.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Dona una cançó de Nanna Ferrer del seu disc de debut, Telúria, enregistrat el 2017.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, diguéssim, tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Hola, Radio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Hey!

0: Tot seguit, Manatís, amb una cançó del disc Galls i Desacords del 2014.
1: Nosaltres tenc escarrulles, escaput. Carrulles, escarrulles.

surt el sol, sa vida ja em canvia. Només me puc trobar-me a la nit. Som un estrany

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or allà molt lluny s'ha desferra com un núvol, una terra qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Borja Moll Joan no és ni glosador ni arqueòleg, però li agrada jugar a seró. En recitarà l'obra guanyadora del Premi Josep Vivó de Glosa Escrita 2024, titulada Som Patrimoni Mundial, i abans ens cantarà amb sa tonada de na Roseta una nota d'estil que creu molt necessària en els temps que corren.

Som patrimoni mundial. La notícia és colossal. Mos hom d'un orgull enorme, perquè des de la nave forma hasta l'aiòtic final, nostre passat ancestral passa sa part de tal forma, segons la UNESCO ens informa, del patrimoni mundial. Amb aquesta decisió, s'odicia que Ventura, 14 anys fa que perdura, ha rebut confirmació. No mos pot semblar millor. Després d'anys de feina dura, sa nostra candidatura ara ja és una inscripció. Format per 9 components, el jurat l'ha destacat, tant per salta densitat, prop de 300 jaciments, més de 8 establiments per quilòmetre quadrat, com perquè es ve proposat, compten tots els referents. Murs de doble parament, ciclopis, que et sa paraula, també recintes de taula, navetes d'enterrament, fins i tot un paviment, cases circulars de faula, tot això que entri dins aula, talaiots, tot hi és present. Poblats com Torre Trencada, Son Catllà, Sant Agustí, Sa Torreta, Montafí, qualque llosa perforada que funciona com entrada per allà al Rafal Rubí, Cales Coves, Talatí i qualque cova morada. Hi ha sa Torre d'en Galmès, hi ha Cornia, Trapucó, Na Comerma, Torelló, estatuetes de guerrers, bronzes, collars, paveters, navetes d'habitació, hi ha patrons d'orientació a sa terra d'esfoners. Aquí n'hi ha que ven tan fort, un poc han exagerat, perquè mos han comparat amb sa Rapanui del Nord. Jo no sé si ven d'acord, ja que està al sa densitat, que una casa han desplaçat els terrenys de l'aeroport. Cronologia, 2300-1600 abans de Crist. Els primers que van ser mesos, direm primers pobladors, sembla que eren bons pastors i no gaire bons pagesos. Ibers, sards o lleonesos, important lo religiós. Sembla que els conqueridors d'aquell temps ja eren francesos. Ho intuïm perquè ben prest van deixar bona petjada, que quedà ben arrelada, tal com planta dins un test. Seguien un cot celest? Perquè la llosa d'entrada dels dolmens és enfocada quasi sempre al sud-oest. Tal patró d'orientació sembla fer-se permanent, o el manco resistent a forana innovació. Cap a aquesta direcció apunten nos accident, navetes d'enterrament i altres llocs d'inhumació. I el costum queda isolat, ja que França ho abandona i a Menorca molta estona queda ben consolidat. Ses taules han apuntat cap a sa mateixa zona, persistència que li sona del que és insularitat. 1600-1200 abans de Crist. Al període naviforme trobarem petits poblats de navetes escampats de manera no uniforme. Semblen no seguir una norma, poden estar murallats a dalt d'uns penya-segats com escaparrot de forma. A Cala Morell, també, van posar 15 navetes, clans familiars en casetes, ben igual que es pot mosquer. Altres poblats es van fer, elevats com a torretes, controlant àrees estretes. Son Mercè ho il·lustra bé. La naveta més magnífica d'estudons és de postal. S'emprava tal que el Rafal com una gran morga ossífica. Diu l'evidència científica que els enterraven igual, jerarquia horitzontal d'una societat pacífica. I s'exposen com a proves l'equitat d'enterrament i la manca d'armament que quan les escaves trobes. Esperant trobades noves, hi ha un cementeri excel·lent, d'enfunyais n'hi ha prop de 100 als barrancs de Cales Coves. I es que tal entorn calcari, molts dels membres d'aquests clans cercaven s'etern descans dins les coves santuari. Es mussol i a sa descàrrig, una espècie de xamans en coneixements arcans feien també d'herbolari. Diu que han trobat una mina d'alcaloides dins els pèls, de sa punta a ses arrels. Hi ha fadrina, hi ha atropina, hi ha també escopolamina. Diu que així veia els estels i en tenia millor els cels, aquell que la mort pentina. 1200-500 abans de Crist.
El paisatge més patriòtic que sentim els menorquins són ses torres, ses fortins del període talaiòtic. De primer, el patró és caòtic, que n'hi ha per tots els camins, a sa costa i terra endins, i fan d'ells quelcom exòtic. Tota inducció desafia, els poblats són concentrats, i altres els trobam aïllats fent ús de sorografia. Omplen sa geografia, 400 n'hi ha disposats, en els segles esmentats puja sa demografia. Fer un talaió et vol suor, molt de treball coordinat. Podem dir que ha començat certa jerarquització. I quina era sa funció? Molts de so han especulat. De massissos n'han trobat i d'altres en corredor. Eren llocs d'ostentació? Talaiot, espai sagrat? Lloc de culte reservat als de major posició? Vigilaven l'horitzó? Ja ningú vaig enterrat. Edifici destinat a la redistribució. 500-123 abans de Crist. Un esforç descomunal, conjunt de moltes persones, fa de ses taules icones del talaiòtic final. Posaren en vertical pedres de més de 10 tones i a damunt m'hi encaixones una llosa horitzontal. Recintes de gran bellesa, s'hi documenten rituals, sacrificis animals sempre en sa foguera encesa. Herència cartaginesa? Tenen plantes absidals i ses pilastres radials talen s'espai en destresa. Es contactes comercials en terres no molt llunyanes, dues illes fa germanes i comparteixen rivals. Hi ha vestigis culturals als peus de tals lloses planes, àmfores abusitanes que els espanten tots els mals. A bord de barcos velers, amb espúnics, magó barca, a Menorca desembarca. Diu que vol 2.000 guerrers que tindran sou cada mes, que els barata per un arca que proporciona el monarca. I així ho fan, vi per foners. No sabem què va passar si van lliurar cap batalla. Més a fer qualque troballa d'armes per ús militar. Cas notori són que l'ha, molta gent és que treballa fortificant sa muralla per poder contraatacar. I si passes un llindar i en segueix un corredor, trobes el pati interior d'una casa circular. Sembla que van descansar al fons a una habitació i que una sala exterior hi guardaven el bestiar. 123 antes de Crist, actualitat. I en Cartago destruïda, a sa gimnèsia menor, ens arriba una invasió. En Metel l'ha conquerida. Roma se sent agredida per lluitant supositor. Lenta en romanització per pal·liar tan greu ferida. Cometes. Qui a la guerra participi contra nosaltres, queda clar que l'haurem de castigar fins que Roma es desempipi. Tanca cometes. Complicat va ses principi, 200 anys van esperar i amb moi mago a vertebrar s'estatut de municipi. I els romans mos fan cristians com a sa resta d'Iberis i assumim els seus misteris. I més tard, vàndals, romans d'Orient i els musulmans han anat passant imperis que han farcit els cementeris i ens han dit pobles germans. Catalano-aragonesos, durant l'edat medieval, duen el règim feudal fins que arriben els inglesos i entremig també els francesos i mos venen per un penyal. Espanyols som al final després de tants desentesos. I ara, canvi de tema. On anau en tanta eufòria? Me sembla un poc excessiu la manera en què aplaudiu tan sobrevinguda glòria. Ja vos refresc la memòria, que no és tot tan positiu. Ja vos con lo negatiu de la nostra prehistòria. Arribàvem al segle XX, en què l'arqueologia, com tot, es renovaria i l'arcaic ens va aclarint. Lloses d'un passat extint, del qual no en tenim grafia, records del que va ser un dia i de com ha anat clapint. Segle de ses construccions, segle de l'ú militar, per Menorca va passar provocant devastacions. Agràries explotacions deixen poblats oestrar, com es de Torrellissà i es que hi ha el lloc d'Estudons.
Una llista sense fi sobre un xinxer de poblats on pasturen els ramats. Cornia, Sant Agustí, Torrevea, Montafí, tots ells en terrenys privats, fora dels privilegiats, Torelló, Sant Bernadí... Resulta que, temps enrere, en el lloc de Vinyaiet, on n'hi havia un de grosset, van posar-hi una gravera per dubar la carretera. Tantes lloses n'han extret que el poblat ja no és lo que era, que ha tornat petit i estret. Cas curiós és Montafí, dit també d'antic s'hostal, que era un poblat colossal i l'han fet empetitir. Ben igual que Talatí, molts dels pedruscos del qual al capdavall van servir per fer sa base naval. Saps què van fer, Trapucó? El destrossen els francesos, que lluitant contra els inglesos l'empren com el seu bastió. Fan sa fortificació per assetjar els maonesos, els talaiots són malmesos i a un posen un canó. A Torelló, com un fort, hi ha el talaiot emblemàtic, imponent i majestàtic, des d'on es veu fins a port. I resulta, oh mala sort, que damunt a tall de l'àtic hi té un senyal geostàtic i uns llumets de l'aeroport. En el franquisme es tindria una ànsia desmesurada per embellir la fatxada dels monuments que hi havia. Grans pedres des de Cornia van ser duites a una entrada, tal passadís precedia l'obelisc de l'esplanada.

consell fa continuisme de lo que altres van armar. Ara bé, hi ha un formalisme succès

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

he trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començàvem aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcast que fèiem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: Ah, en Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de Sagramola i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, en tenim de molt bons.
0: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al Claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Marina Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls,
1: Exacte.
0: d'alguna manera.
1: Sí.
0: Hi ha algo molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant
0: Ets
1: molts
0: molt jove.
1: i estic explorant això, moltes

Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera, Varenya. Durant els mesos de març, abril i maig, sol arribar a les nostres platges un organisme ben curiós, la varenya, un animal emparentat amb esborms o meduses. En realitat, són molts d'animalets que es junten i formen un disc flotador, ovalat, de color blau elèctric amb una petita vela molt característica. D'aquí que el seu nom científic sigui Velella Velella, d'on deriva el nom menorquí. Se solia dir que la varella provenia de rius d'Itàlia, però això no és cert. Es tracta d'un organisme totalment marí, és a dir, neix, viu i mor a la mà, seguint un complex cicle biològic. Empesa pels vents i els corrents marins, és habitual que arribi de forma massiva a les nostres costes. Quan es corromp, emana una olor forta i desagradable. La varella és inofensiva per a les persones. Només en determinats casos pot causar un poc d'irritació a la pell. Antigament s'emprava com a bromer per anar pescant canya. Es deixava secar en un lloc ventilat i es guardava. Per fer bromer, la varella es remuava i després es via de ben picar. De fet, allà a Pesqueres, on es pot veure un petit clotet com a resultat d'estones i estones d'haver picat. Els peixos que més se solien agafar eren saupes, càntares i morrudes. Així que ja ho veus, per segons qui, la varella pot resultar una cosa desagradable. Però també pot ser un recurs si el sabem aprofitar. En qualsevol cas, la seva arribada és un fenomen natural, un espectacle més de la natura.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

com neix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada déu que ve i imposar-nos el bé.

0: a casa.
1: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Easy, get some shots out.

Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records. Radio Far.

0: Residents.
1: Neus, com vas arribar a la fotografia i a la creació artística?
2: Uau, vale, gran pregunta, a veure. Jo crec que vaig començar a fotografiar... Bueno, jo crec que sempre he tingut molt vinculat el viatge amb la fotografia. I al final també crec que fotografio per conèixer altres realitats, tot i que ara també ha canviat una mica, no? Però en aquella època sí, era una mica això. I recordo quan tenia, no sé, igual 13 anys o així, que la meva tia, tinc una tia que es diu Àngels, que inclús amb ella he anat fent un projecte també, que és historiadora, ella sempre ha estat molt vinculada amb l'art i tenia una càmera reflex, una Nikon, i recordo de l'acció de mirar pel visor i veure el món diferent.
1: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó.

0: de mi ciudad más veces creo y eso que son precios. Ando chere de mostrar eso Marte por todas esas vainas. Que sigui un cas per d'un naval dir sempre molt bé ses eines. Límit a parretges, cercles de baralls. Direccions canviades, rotondes de cavall. Govern de porqueria, un porc.
1: Porc-lo! Porc-lo! Porc-lo!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixo malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!
0: Però que meu les totes al col oblides Peter Cas. Límit a parretges, cercles de punyada i punt. Direccions trebades, rotondes de cavall i su.
1: Un verd de porqueria, un porc!

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc, quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig.

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: Vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell, en omplir-se de lents, canta el so de la vida.
3: Just el pla de la pell, en omplir-se de lents, canta el so de la vida.
4: Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món. És un gran fi.

0: gran fi de puta.
1: Seguit, a Ràdio Far, música d'arrel. Recorda les cançons de sempre i descobreix el nou folk menorquí.

però bueno, jo hi crec que m'es projecta, sí, no vull dir cap mentida. I ja m'ho he dit, que m'es ben igual si una persona et separa i s'ajunta amb una altra i es torna a casar o el que sigui, perquè això s'ha de respectar i et sa vida i mai podem jutjar, perquè dins cada casa hi ha un món. I a vegades podem tenir una apariència de perfecció i darrere són un desastre. I a vegades hi ha parelles que coneixem de tota la vida, que discuteixen per a pam, però després que no els hi pertoquis ni som ni sa dona, perquè s'adoren. Vull dir, va en els caràcters, va sa manera de ser, sa manera de pensar, bueno, són moltes coses. És el gran misteri de l'amor.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts aquí a la Mà de Contes, a Ràdio Far Menorca. Us xerra, com de costum, n'Andreu Llamburu. I avui us deman, sou d'aquelles persones que feu llistes? Sou d'aquelles que necessiteu llistes de la compra, llistes per saber què fiqueu en una maleta, llistes per saber els possibles plans, llistes de possibles restaurants... De què més feu llistes? O, pel contrari, sou d'aquells que improviseu 100% i no hi ha manera de que us pugueu seure a fer una llista? I és que avui el conte que compartim va d'això, va de llistes. Va d'una ciutat on hi havia un home que estava especialment dedicat, és a dir, tenia una feina, que era la de fer llistes. Us animeu? M'acompanyeu en aquesta història? Si més no, deixeu que les paraules entrin a ca vostra, o en el cotxe, o allà on estigueu, i us permetin imaginar com seria aquesta ciutat de les llistes. Va, comencem. Activeu imaginació, obriu el cor i que el conte faci la resta.
0: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

ple de records i de poemes. Paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat i m'acompanya

Biblioteca Fric, capítol 75, en el qual ratllarem d'una obra petita, però immensa. Una novel·la que es pot llegir en dues o tres hores. Una novel·la també polifònica, com en el capítol anterior, que mescla fantasia, folklore i ruralitat, que malgrat la seva aparença inofensiva, te fotrà un parell de gleves ben donades. Aquesta setmana gaudim de les coses petites i immenses amb Com bèsties, d'Anna Violaine Berot.

0: perquè som mares, exacte, som mares, na Gavi i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procuram tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, al cap del dia i al cap del mes, passa factura.
1: Effectively wonder.
0: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest, La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: News de porcatjades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima, fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç de l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a Lorenc en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de la feina, la de la feina de la dona, mos ha tocat la rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma el pare, entre les seves prades. Saps que menges molt de dolç?
2: Encara queda qualque rosco de vino per aquí.
1: Calla, calla. La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, feim mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria en mel, declara un portaveu. O no?
2: Veure,
1: dues setmanetes.
2: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem a un palau, vinga.
3: Porcatjades!
4: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: És que és més organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És més organitzat. Ai, tornem-hi, tornem-hi.

Avui entrevistam en Guillem Llorenç, músic menorquí més conegut com a Rudimentari, per xerrar sobre el seu nou disc, Mala Herba Sempre Creix.

0: Molt bon dia, Guillem, com estàs?
1: Bon dia, content, content de poder estar
0: Sí?
1: amb vosaltres.
0: Que bé, me feia molta il·lusió realment d'aquesta entrevista. Després t'explicaré per què. Però bé, primer de tot, enhorabona pel disc que acabes de treure. Malherba sempre creix. Què tal,
1: Bueno,
0: això? Com ho dus?
1: gràcies. I no, bueno, la veritat que bueno, bé, i una descàrrega, perquè després d'estar aturats un any i que és això, no? Que a vegades dius, i que heu fet amb un any? I, bueno, doncs...
0: Molta feina.
1: Sí, no, no, i que primer de tot, que ho deim, que nosaltres, òbviament, la música no dona de viure ni de bon tros, i que compagines una doble vida de això, no? De feines personals, de tots els projectes, i després de trobar hores doncs, de creació, de no sé què, d'anar a l'estudi, després de... I quan un gestiona el projecte, doncs ja ni... Diré, no?
0: Clar.
1: Però de tasques que no són transparents, de xerres i dissenys, i vas a fer uns vídeos, i vas a fer unes fotos perquè no sé quantos... Però bueno, molt bé, molt bé, molt content això de poder tornar a tenir música nova, que en sa broma m'ho van recordar a una altra entrevista. Jo feia 3 anys que no traies... Jo
0: I
1: dic,
0: tu,
1: tres
0: oi, quin
1: anys? Jo
0: vertigen.
1: dic, madre mia, no feien res. Així que bueno, contents, contents.
0: Molt bé. Bé, nosaltres aquí ja te coneixem i cosa més, però per qui no te conegui, com definiries l'essència d'en Rudimentari, la teva essència com a artista, tant en àmbit com més líric, musical, com per lo que fas les lletres, el missatge?
1: Bueno, a nivell líric, que a vegades ho xerram entre nosaltres, però bueno, sí que a vegades me surten lletres més explícites, però sí que crec que m'agrada xerrar com més a lletres universals o d'històries que puguin arribar a, bueno, no ho sé, no? D'una manera més propera, no? Que a vegades hi ha certs artistes o gent que escriu que té molta gràcia per escriure parrafades explícites amb... Jo crec que no sóc un gran lletrista, sempre ho dic. Escric de la forma que puc i com bonament sé. I bueno, sí que el projecte, crec que és això, no? Que Rudimentari ja la intenció del nom ho diu, un projecte humil, casolà o de poble, no? I aferrat a les arrels i a la nostra cultura, identitat, en què m'he criat i que crec que dona força en el projecte, no? Que es recolza en els valors.
0: Totalment. El primer single que vam poder escoltar d'aquest nou disc va ser Que volen, que bé, és un clar homenatge, és una reescriptura de la cançó Que volen aquesta gent, composta el 68 per Maria del Mar Bonet, la gran Maria del Mar Bonet, amb una lletra de Lluís
1: Exacte.
0: Serrahima. Perquè...
1: Sí, realment va ser un... No sé ni què va ser. Va ser un, això, no? Una inspiració de que tenia clar bueno, que volia, no? En aquest disc, pues, això, xerrar del problema que, diguem, l'accés a l'habitatge i que crec que és això, que és un tema transversal que ens ha tocat a totes d'una manera o d'una altra, òbviament. Que la cançó, pues, he intentat, és això, no? Que narrar la història com fictícia des d'un desnonament i un poc aquest símbol de resistència, que òbviament això no, però sí que, pues, això, no? Que et mobilitzen de casa, que no pots assumir, etc. I escrivint des d'aquesta història era com això, no? Que volia cercar algú molt profund que pogués remoure o arribar i no sé com, perquè sincerament no ho sé, me va venir això, no? De que volen aquesta gent com quasi literal, no? Que per això crec que t'arriba tant que, diguem, o la cançó original de Maria del Mar i com realment dic, uau, dic, és que me quadra
0: Sí,
1: molt
0: és que la
1: i que ella
0: història
1: també narra una història.
0: encaixa molt, sí.
1: Exacte, no? I també dic, bo, no? Bueno, dues o tres generacions, ui, per edat o... Però bueno, també de poder homenatjar la seva veu icònicament, el que no, el va suposar i suposa. I inclús hi havia la intenció de dir, va, ja està una veu illenca, li direm i de col·laborar i tal. I bueno, per circumstàncies no ha pogut ser.
0: Ostres, hagués estat molt bé.
1: Però, exacte, no, sí, tenim allà un poc aquesta espina. Però bueno, supercontents de que almenys pues, el comunica el lit, la va escoltar i tot. I, bueno. Que bé. Sí, sí.
0: Quina és l'energia més xula, és que t'has una cançó molt polida. I crec que...
1: Gràcies.
0: Sí, crec que, és que quan ho vaig sentir vaig pensar com ningú se li havia acudit abans, no? Perquè és que realment som... O sigui, encaixa molt bé que sigui realment el que passa en un desnonament, no? També. Més enllà d'aquesta cançó que podrem trobar en aquest nou disc, musicalment i també a nivell de lírica, que trobarem en aquest Mal herba sempre creix? Lo de sempre, diferent, tot...
1: Bueno,
0: tot
1: és, exacte, no? Hi ha coses que al final el que dius, bueno, volent xerrar d'uns valors o remarcar certes coses, pues te va de sí que és això, no? Que veus de lo mateix i, i òbviament hi ha coses similars, però bueno, sí que varietat de ritmes, qualque cançó més desenfadada, com bueno, una que és cabrit, no? Que és, bueno, fa referència literal, no? A cabres loques, que són aquestes amistats que jo considero lliures o que no es deixen endur per res i t'empenyen a fer coses on te va de tu no arribaries. I també rudimentàriament, que és un poc ja sàtira o metàfora, no? De, bueno, de on deim que estem esperant a que s'estampin perquè aquest model de vida no és viable i estem condemnats a viure rudimentàriament i sempre fent, bueno, broma en sa paraula. Però bueno, no. Diferent, la veritat. Jo crec que coses que no hi havia altres discs i que també em volia atrevir a fer de ritmes, ja sonorament... I content, perquè crec que és això, no? Que complementa un poc els altres dos per necessitats nostres, de dir, ostres, no hem fet cançons així, no ens hem atrevit, o per lo que sigui no han sortit. I això, no? Més enllà de lletres, que també crec que hi pot haver alguna diferent que agradi o que la gent hagi trobat a faltar, també de ritmes.
0: Moltes ganes d'escoltar-lo en calma tot sense... quines sorpreses, mos du. I m'ha fet molta il·lusió saber que en aquest disc hi ha una cançó amb Madala, que és un artista d'aquí de Barcelona, si no m'equivoco.
1: Exacte, sí.
0: Que personalment també m'agrada molt, llavors m'ha fet molta il·lusió.
1: Sí, som... bueno, com dèiem, no? Que Maria del Mar també hagués col·laborat, m'ho hauria donat a això, no? Perquè a vegades cercant col·laboracions o com es diu, no? Has de fer col·laboració... Bueno, doncs nosaltres no. Vull dir, si surten, com per exemple Anna Maria del Mar, que no la coneixem, però per lletra, per inspiració, per coses, es donava, que diguem...
0: Clar.
1: I no va ser, però no anem a cercar, pues, això, no? Vincles que no existeixen i tampoc t'ha duit a escriure o t'ha duit a fer alguna cosa que dius que t'encaixaria.
0: Clar.
1: I clar, amb en Guillem a repetir, no? L'única col·laboració que hem fet, que diguem, oficial i escrita, blu, blu. Però clar, va sortir de que amb ell compartim moltes coses, vull dir, des de músics de banda, espai de creació, amb l'estudi i ara també amb cooperativa de Ràdio Solar. I em va venir literalment la cançó que es diu Crema i Enciamada, i no sé per què, perquè al final escriure és com s'obre davant un paper i et venen coses, no? O almenys això me passa així, hi ha gent que no. Per això, no? Em va venir lo de una frase, no? Amb crema, i crema i enciamada, i s'enciamada menys suprema. I clar, i amb ell, que moltes vegades havien xerrat de ses arrels, de com ha conegut Menorca, i de ses nostres famílies, jo que he conegut la seua i tot, bueno, ses nostres històries. I ràpidament això li vaig mostrar i ja va ser com ganes d'escriure bueno, cap a l'artesania, cap a les generacions majors i com us havien transmès. I molt content de com ha quedat també una cançó diferent a la que teníem amb ell, que crec que, bueno, que pot agradar.
0: Segur que sí. Ara comentaves això de la cooperativa. No sé si ho vols explicar una mica, si és un projecte que també...
1: Sí. Interessant, bueno, perquè es dugui a conèixer. Sí que jo no sóc la persona que, diguem, més indicada, perquè sóc la darrera incorporació, però sí que, bueno, ja estan a reunions o des d'un bon inici que ho anaven, que diguem, creant i coincidíem amb en Guillem, sobretot, m'explicava. I molt interessant perquè realment és això, no? És una unió d'artistes on col·lectivament el projecte inicial era crear una discogràfica i ho és per qui vulgui, però bàsicament ara amb el que s'ha basat primer i per començar a tenir recorregut és amb un sistema que diguem com de facturació, però perquè puguis tenir tu també ajuda i solvència, on moltes vegades pues això, no? Petits projectes i no tan petits, et trobes dificultats, no? De qui factura els concerts, qui pot donar d'alta en els músics,
0: sí.
1: I sense altes comissions i coses rares. I després, sobretot per això, per creació de música, que entre tots tenim un crèdit i al final és un crèdit d'ús mutu, no? Si tu necessites un disc, hi ha un saldo comunitari i sempre ho comuniques, però vull dir, tu pots demanar diners i al final els diners de tots o doblers que després necessita un altre artista.
0: Clar.
1: I així mos nutrim, no?
0: Està molt bé, perquè costa molt en el món cultural facturar aquestes coses burocràtiques, són molt complicades.
1: Sí, no, i la necessitat, no?, de doblers, de que quan tu un inverteix i ho poses de la teua butxaca, bueno, si ja són precaris, pues encara ho és més per èpoques, no? I així almenys per recolzar amb altres, no t'has de preocupar i s'agraeix un munt. I el projecte de segell discogràfic és molt més ambiciós, però també molt potent, molt potent. La veritat.
0: El nom? Que no m'he quedat amb el nom de la...
1: Ràdio Solà.
0: Ah, sí. Molt bé. Bé, tornant un poc en el disc, és que m'ha fet curiositat aquest tema perquè crec que és molt important aquest tipus de projectes autogestionats. Tornant un poc en el disc, aquest mala... O sigui, això de mala herba, aquest concepte, no? Què és? Ser una mala herba? És reivindicatiu? És defensar el territori?
1: Clar, vull dir, sí que em va fer gràcia perquè jo, amb broma, no?, de xerrant entre nosaltres i tal i qual, dic, estic cansat de la mà, amb broma, no?, òbviament, que vull dir, és el que mos més caracteritza en els illencs, però amb broma dic, ostres, un disc contracorrent, l'altre rissaga perquè donava continuïtat... Però dic, ara, dic, després de la pausa, després de tot, dic, vull anar a la terra, dic, i jo, de la mà, vamos, poc. Vull dir, m'agrada molt, m'encanta, però dic, jo, la meva família i on jo m'he criat és al camp. I aquesta, en broma i no broma, dic, vale, no, anem a donar la volta a la fua. I després, pensant noms, pensant coses, ja també amb lletres que hi havia per allà... com esborranys o coses començades. Bueno, ganes també de ser positiu i de donar un poc d'esperança també, no? Un nom que crec que és molt explícit. Per això, no? D'aquestes males herbes que pot ser col·lectiu, no? Però aquestes llavors també que m'agradaria pensar que hi ha i que som, no? Capaces de renéixer, d'adaptar, de mutar... I em va cridar, no?, l'atenció a això, aquest nom, i poder, el que dic, canviar un poc la nostra visió de la mà a la terra, i ara és aquesta llavor, que també, com a ego o projecte, deim, vale, òbviament ens dirigim al col·lectiu, però nosaltres, després d'una pausa, després de no fer música, com dir, també que estem vius.
0: També heu crescut.
1: Nota. Sí, segur, també, i tornat vells. Sí.
0: Això és més experiència.
1: Sí.
0: I pel que fa com estil musical, a Rigi, que és la vostra aposta, la vostra tria, creus que per els seus orígens és reivindicatiu per si mateix? O sigui, per què el vau triar? Què us aporta?
1: Sí, no, totalment, totalment. D'on neix ho és, no? D'una reivindicació i, òbviament, bueno, des de la independència de Jamaica... I al principi tots els grans artistes més de gènere roots, que diguem, subgènere dins de reggae i música jamaicana, és totalment polititzat, no? I ells reivindicaven les seues arrels i les seues cultures, però sempre des d'una estima a la terra, tot i la visió a vegades més mística o més religiosa des de rastafarisme. Però també això va triar aquesta música, o mos va triar ella, nosaltres, perquè al final és això, no? Jo venint de, bueno, de punk i músiques més reivindicatives, explícites, no? Més dures, acabes això, no? Bevent d'altres estils i arribant a s'escà, i de s'escà, pues, això, cultura més rumbo i tal, d'estils més de Gran Bretanya, de l'immigració jamaicana, i acaba, pues, això, no? Que per gust vas indagant i es regue, jo no ho sé, no? No sé per què, però és el que més m'ha arribat a seduir, que es quedi, que diguem, amb el pas dels temps, no? Òbviament, pues, segueix que escoltant punk i altres músiques que m'acompanyaran, però bueno, aquesta també, perquè no ho sé, no? Crec que és fàcil transmetre un missatge, no ho sé, no? Que t'arribi d'una manera més, no sé com dir, íntima, o que remogui per com sóc jo, eh? Òbviament, d'altres formes poden arribar missatges de mil maneres. Però com vaig començar a escriure, no sé, no és com me va fluir més, en la meva forma de ser i d'escriure també artísticament. I amb el pas dels temps, doncs mira, hem provat això, no? Variació de rimes i guinyos cap a l'escà i tot. Però sí, és el que dic. Jo crec que mos va triar a nosaltres, o això, i curiosament trobar ferreriencs que també feien reggae a Menorca, i no ho sé, no? I va ser tot una sèrie de casualitats. Però mira,
0: jo crec que l'estil casa molt bé amb les lletres i amb el missatge, i a més és que és molt alegre, i això també, com això també m'encanta, el punk i altres estils així com de mena més durs, com deies, però ostres, que la felicitat, diguéssim, com l'alegria que pot transmetre una cançó de rei a la vegada, que la pots ballar però la pots cantar, i ets conscient de la reivindicació de la lletra, crec que és superimportant.
1: No, sí, i vull dir que això, no hi pensàvem en el que vaig a dir, perquè gent m'ho ha dit, diu, clar, és que feis una música que, vull dir, gent que t'avala no estigui tan d'acord amb els missatges, està obert a escoltar perquè és agradable.
0: Totalment.
1: Dius, bueno, si és així, me n'aleg, no?
0: Òbviament, no era la intenció.
1: Clar, dius, no anava per aquí, però sí que et cerca, soc conscient de que, bueno, que contribueix, no? I que ajuda, i òbviament, pues, estils, pues, això, pues, rock, punk, o t'avala més això, tancats, la gent de primeres no seria tan oberta a escoltar, no?
0: I clar, tenint en compte també el context en què creau al principi, que és Menorca, aquestes coses a vegades s'han de tenir en compte i trempetjar
1: No? No, i ja t'he dit que ha vingut tot com ha vingut, no? Òbviament no penses en això, fas el que t'agrada i punt. Però sí, no? La gent després m'ho ha dit, o t'hi dona a pensar, i és obvi, sí, clar, no? Que inclús això, companys que també fan rap i tal, bueno, orgànic.
0: Sí.
1: No? Dius, que la gent diu, ai, pues això, no? Perquè fan hip-hop o rap en menorquí, i ja, mira, perquè és en menorquí m'agrada més, i dius, bueno, pues hi ha certs aspectes que fan que t'arribi més, o que sigui més obert.
0: Clar.
1: Però sí, també, això, segons quina música.
0: I ara mateix, quins són els teus referents culturals principals, coses que escoltes més, que t'està venint?
1: Uah, sincerament, és això, desconnectat de tota la música en català, exceptuant això a Dala, perquè els atenc al costat, i vull dir, no m'encants. I orgànic, perquè també és això, n'hi van dels millors amics, i en Lluís, que també el tenc en cercles. Per exceptuant això, molt també forçant a escoltar més música, bueno, reggae, és veritat que no escolt res més des de fa, vull dir, esporàdicament algú de punk, però per desintoxicar, però sí que vaig voler fer l'esforç per aquest disc a nivell friki personal dir, vale, no vaig escoltar res més, me vaig empapar de tot el que pugui, i anar un poc a això, no? Anar a les meues referències i a grans mítics, per dir, clàssics de reggae i sobretot de roots, on m'he volgut basar més en aquest disc. I la veritat que això, no sortia massa d'allà mateix, que me feien la broma, diu, escolta coses i tal, i jo què sé, no?
0: I tu, no, estic centrat.
1: I dic, no, és que dic, no, me ve de gust això, no? Sortir d'allà i dic, ja ho faré. I també un pot desconnectar de... Bé, desconnectar no, però de dir, no vull saber res de propostes de que fan, no sé, no? Més actuals o no sé què, dic, no, vaig a fer el meu, dic, perquè inconscientment sempre t'acabes, exacte, no, mirant, i dic, no, dic, pas.
0: No, sí. Clar, que escoltes massa i després acabes fent un reggaeton, són segurs, t'imagines?
1: Exacte, no? Acabes i dius, ui.
0: Què m'ha passat?
1: No, però bueno.
0: Bé, si vols, anem ara un poc enrere, deixar un poc el disc nou i anem un poc cap als principis de teva carrera musical, que també em feia ganes un poc xerrant, no? Al principi, quan he dit que me feia molta il·lusió aquesta entrevista, ho deia perquè, ostres, jo crec que Som, la cançó que va estar el 2029, el 2019, 2019 encara queda una estona... Ostres, crec que, va ser un impacte per la societat menorquina, no? Vull dir, i ho dic sincerament, o sigui, crec que això, vull dir, crec que vau saber amb un ritme amable i unes lletres també alegres poder atracar, com poder emocionar molt a una generació, independentment de la seva ideologia, no? Moltes persones que no sabien... Jo pensava, jo que estava ja en aquell moment escoltant moltes altres coses, com potser més específicament, explícitament polititzades, jo els deia, però sabeu que cantau? Me'n record molt pensant, mira, és que tothom està cantant això, però realment saben que estan cantant. I per jo va ser com... Ostres, va ser un impacte molt, molt fort i crec que va ser una cosa molt xula. És que me'n recorda que era una cançó que cantàvem per tot, me'n record cantar-la d'acampada amb els amics, o sigui, era una època que va ser superxulo, realment, saps? Sí. I avui venint cap aquí pensava molt en això, i per això, no sé, m'agrada poder xerrar avui aquí amb tu, com gairebé que han passat 7 anys després, no? Ostres,
1: sí, és fort. Rapidíssim. I no, totalment, va ser, no sé què va ser, però tenint en compte això, de que, bueno, moltes coses, no? Jo crec que també és factor sorpresa de que, bueno, pues no existíem, no? La gent no ens coneixia i un pot també de qui és això, què és, d'on surt... Però, bueno, era una carta de presentació, no anava més enllà, saps? Vull dir... Clar, record xerrant orgànic i soy que me deien, i ara què faràs? Perquè després d'això dius, pues no tens res, saps? Vull dir, era com... Pues il·lusió de fer un projecte pues, això en banda i, bueno, coses que no havia pogut fer, que diguem... I era una carta de presentació, no? De poder dir, mira, com qui és rudimentari, què és rudimentari, o què pretén dir, o jo, tal, no? Jo què sé. I un poc, pues, això, no? Dir d'on jo venc, què eren les arrels, i passar i tenir pinzellades, pues, això de la nostra cultura, de reivindicar també sa illenc. I exacte, i es van sumant al carro també moltes persones, perquè crec que sí, que va agradar estilísticament i com els hi agradava el ritme i les melodies i tal, i que els hi va arribar, que els va ferir, però persones que totalment crec que no sabien que cantaven. I em va ser inclús greu per això de dir, uau, saps... No ho sé, vull dir, també en el vídeo que em vaig posar la camiseta de Menorca antifeixista...
0: Sí, mític.
1: Bueno, crec que era molt directe, però que estava de la lletra no ho és tant, no? Però que era la intenció d'acompanyar... I no ho sé, però sí, gent que després me deia, inclús això, record comentaris a YouTube i no sé què, de que sa, justament sa camiseta...
0: Li sobrava, no?
1: Sí. Ai, és que mesclant política, i dius, vale, no ets entès massa cosa, no? Perquè, bueno, que és política, per jo ho és tot, òbviament, t'agradi o no, vull dir, però crec que la gent no ho entén. I això, no? Aquests comentaris era com, uau, crec que la gent no s'entera massa de què va la pel·lícula. Yeah. I s'ha xumat en el carro de que ha agradat i pues, el que dius, no? Estava circulant per allà i no ho sé. Però sí, va ser un, tot un fenomen que, diguem, per nosaltres viscut, de que no tornarà a passar, perquè segons que no tornarà a passar, ara estem allà i ja està, no? Però sí, sí, va ser una empenta forta, va ser una empenta forta.
0: Això devies tenir moltes ganes de seguir després d'allò, o no?
1: Sí, bueno, de seguir creant, no? Perquè ja te dic, no teníem res més. I en aquell moment no teníem ni la banda feta, vull dir, era jo amb en Quim, el saxofonista, però com a productor, i va ser com, bueno, pues, això, no? Hauré de córrer i fer alguna cosa perquè... Tampoc així, però sí que era com, vale, pues ja està, ara hi ha un buit.
0: I d'aquí va sortir Contracorrent, llavors, no?
1: Exacte. El
0: 2020.
1: Sí, sí. Sí, pues, també tenia altres esborranys i lletres, però que jo inclús havia... Això no ho sé, com aparcat, perquè ja, era com, vaig a fer una cançó i a dedicar tot el que pugui i també inversió econòmica meua, que en aquest moment dic, mare Déu, sense... No ho sé, estaria disposat a tot i no sé ni per què, perquè... Sí, sí, però fatal estaria. I sort que me vaig animar, vaja. Sí, sí.
0: Abans comentaves un poc que ara mateix estàs escoltant només una sèrie de coses i que potser no estàs atent a les novetats en català, en el panorama musical en català. Si vols, ratllem un poc de panorames musicals en general, no? Perquè jo crec que sentim molt, i amb raó, no? Que darrerament el panorama en català està molt despolititzat. No sé, coneixes, tens recomanacions que puguin girar un poc la truita o... Saps com està la
1: gent? Cap a aquest discurs, dius?
0: Sí.
1: Vull dir, propostes sí, sí. Que sí que
0: propostes
1: volen.
0: Propostes xules o la gent de Rig en català, abans, si tens alguna proposta.
1: Sí, no, a veure, jo crec que sí que el que dius, que sempre hi ha gent que vol apostar per, bueno, per dir coses, no? O que tens ganes de dir coses i que te remouen més enllà de, jo què sé, de l'amor o la vida quotidiana més banal. Que pot estar bé, però que tot es basi en això, bueno, crec que passen moltes coses, com per no dir-les. O que no venguin de gust explicar, no? No ho sé. I sí, a l'escena ja més reggae o tal, vull dir, propostes joves, emergents, com Neptú, aquelles de Lleida, i també amb música superconscient... O l'altre dia que vaig poder conèixer en persona Roof Bandits, que són de... no sé d'on són, si de Ripollet, no sé d'on són, però bueno, de Catalunya, i també superguai, amb una energia que veus això, no? No sé, que crec que tenen super de força i espero que els hi vagi superbé. I després el panorama que no sigui reggae o tal, sí que ha sonat molt a Remei de Cala Fresca, que crec que és exemple un poc més... Bueno, mainstream, no amb el dolent de la paraula, però sí que ha aconseguit igualar-se propostes així, bueno, més comercials i estar a certs cartells i puestos que, no sé, no? Que hi arribin propostes així, unes qui vulguin ser, però si ells hi volen ser, doncs me n'alec per això, perquè almenys es rompre un poc tendències i coses que dius que, jo, és guai. Però sí, jo espero que això, no? Que també són inèrcies o moments, no? De que la gent ara, pues això, no? Com que està de moda, pues això, passar un poc de tot perquè s'han cansat de polititzar, no sé, que han anat escoltant a vegades... pinzellades, sí. No? D'entrevistes, perquè precisament es demana, no? Com és que ara la música, tal...
0: Ai, és que...
1: Exacte,
0: no,
1: m'ho han cansat, sí. que tot és política, i dius, bueno, però és que és el de sempre. Conviure, tenir companys de pis, les teues dinàmiques que adoptes, el que sigui, tot és política. Vull dir que, i segons com tu miris de que xerren, pues, també fan política.
0: Ja, yeah. No? Sí, vull dir, completament.
1: Una cosa és que no vulguin veure, però... Llavors, bueno, jo crec que és això, no? Que ara és una època i que anirà canviant, no? Si, mm-hmm. si més no, no ho sé, jo no té res a veure, però m'ha fascinat lo de Bad Bunny, no? I tot sí. el rebombori que té, però sense fer-li cas en aquest senyor i la seva música, que òbviament has sentit per ràdios i tot, dic, hòstia, dic... Aquest tio diu coses que no m'interessen, vull dir, que no m'arriben, uh-huh. sense ànim de criticar, vull dir. I d'altres que dic, no sabia que havia fet una cançó ja com... Oh, què és? Lo que pasó a Hawaii, no?
0: Sí, lo que le pasó a Hawaii. Uh-huh.
1: Vull dir, com, joder, dic, és molt explícit, molt directe. Uh-huh. Sí que sobre s'apagón, d'allà de Puerto Rico, no sé quantos... que s'havia més posicionat, però és igual, no? Dic, una sí, figura bueno. en el món que és, si no m'equivoc, la persona més escoltada sí. i no sé quantos, dius, de repent sembla que no atura de reivindicar les seues arrels i la cultura ja llatinoamericana.
0: Mm-hmm. Home, però, va sortir amb la bandera de la independència de Puerto Rico, mm-hmm. que és la bandera que allò que és blau està baixat de to.
1: Exacte.
0: Però de petxarroba que duera de Zara... Sí. Sembla que és pro-Israel, vull dir...
1: Sí, no, no, exacte.
0: Les contradiccions surten per totes bandes.
1: Sí, sí, sí. Que s'ha fet viral, exacte, perquè, clar, era molt el moment actual i contra, mm-hmm. bueno, no, contra les tropes aquestes d'immigració, contra ICE, i molt explícit, volcat amb això, no? Semblava tots els missatges i les indirectes. I que superguai sí. aquest punt, no? Que dius, hòstia, Superbowl i venga, va. Però, bueno... podem criticar moltes altres coses, dius, mira, pues, no es vol xerrar de política, doncs pues mira, aquesta se l'ha menjat de tothom, mm-hmm. no? I dius, ah, bueno, pues a veure què passa, no ho sé, no? En tendència, o si, ojalà, això, el que dic, ara tothom li vingués de gust reivindicar ni que fos la seva cultura i les seues arrels, mm-hmm. no? No sé, esperem això, no? Que canviï un poc el paradigma.
0: Bé, tot és un pèndol, així que ara toca...
1: Sí, sí, sí, i ara t'he dit cicles, no? Jo crec sí. que al final... Sí, sí, sí, sí.
0: I en l'àmbit més menorquí, bueno, hem xerrat d'orgànic...
1: Que haguem dit, no ho sé, però bueno, de sí. música... Sí, era, no record.
0: Una mica...
1: Però també, bueno, els companys de Berlat, no? Que hi tenc, sí. bueno, per generació... i per sí, cercles que hem anat fent també de projectes que volíem tirar endavant, mm-hmm. menorquins pel territori, la plataforma antifeixista, Menorca... Bueno, amistats. Mm-hmm. I, jo, superguai també, no?, de que puguin conviure a Menorca això, no ho sé, molts estils diferents, sigui orgànic entre això, no?, rap, nosaltres des de reggae, ells des de... un pop, no sabria com definir.
0: Sí, és una cosa
1: però
0: indie.
1: Però inclús ara, exacte, no? És indie, també experimental, sí. no? I després, òbviament, bueno, pel de Gall, que, no? que ja seria com el que tothom segurament coneix. Però, bueno, no sé, un moment musical que me sorprèn molt. Mm-hmm. És de Menorca... Jo que sé que hi ha, bueno, òbviament, Leo Manso...
0: Sí, d'anava a dir, estic tan enganxada en el seu nou disc, ostres.
1: Ah, sí? No l'he escoltat. Sí, bé, sí, ja t'he dit que no he escoltat res de ningú, així que em sap greu per ell.
0: L'has d'escoltar. Just el vam entrevistar al Perfil fa unes setmanes i vam poder xerrar del disc i després l'hem escoltat i, ostres...
1: Sí, no,
0: perquè és ha posat banda i li dona un gir molt guai. Xulo. Sí, sí. Crec que t'agradarà.
1: No, és sempre. Vull dir, Leo Manso sempre m'ha mm-hmm. despertat simpatia. Vull dir que segur, segur, segur. Faré.
0: I en tema ser artista a Menorca, no sé, creus que estem un poc com... Dic que estem, Edith Stein. Jo no, realment no soc artista, perquè tinc una professió no...
1: Ah,
0: no gaire...
1: No.
0: Coses culturals i artístiques, no? Al final, que van totes al mateix xac, no? Sí. No sé, si estem condemnades una mica a l'exili o què?
1: Ja, no. A l'exili explícitament perquè has de sortir de Menorca o ho dius metafòricament per una altra cosa?
0: No, literalment.
1: Vale. Ja, jo, i a més, vosaltres també a Radio Far, no ho sé, el que dic, que me dona esperança veure que surten cada vegada més projectes, però sí que és molt de persones que tot i que el projecte neixi a Menorca, o neix de la distància o neix perquè han sortit fora i t'has empapat de moltes coses, no? Que jo m'agradaria pensar que no és necessari i que, si més no, en un futur, pues això, no? Tindràs moltes eines i un mirall enorme, no? On te puguis reflexar. Però, bueno, sí que és cert que òbviament, els recursos són els que són, i no és el mateix, no? A nivell d'inspiració, pots sortir fora i trobar moltes propostes, inclús tessatures de coses. I clar, entenc que és fàcil, no? Que sorgeixin des de fora per això, no? Per recursos, per espais, per lo que sigui. Però... no ho sé, també me fa ràbia haver de pensar que des de casa no pots fer o crear un projecte. O que sigui difícil després que facin cas des de fora, si és que necessites aquest cas, no? per diguem, sobreviure, o perquè tu vols dirigir, òbviament, a Menorca i fora de Menorca. Però no, molt content de veure això, no? Pues Radio Far, que s'ha establert... Posidònia també, des de... Bueno, coneixem personalment moltes d'elles que han tirat endavant. Joder, era una necessitat seua que venia de molt enfora. I també, pues això, no? Veure projectes que es poden establir que funcionen dona esperança, no? De dir, gent que no vulgui sortir de Silla, que ho pugui fer des d'allà, seria increïble.
0: Tant de bo. Sí, hauríem de tenir més oportunitats en aquest sentit, així que poc a poc. Xerrant un poc en tema Barcelona, Menorca, distàncies, com és aquest procés creatiu de rudimentari perquè el grup viu entre dues
1: Exacte.
0: Bandes?
1: Sí. Pues, com bonament podem. Feim la broma que som un grup que no assaja perquè estem separats i ens hem inventat maneres. Però, no, mira, vaig fer dues tancades amb Nedu i en Carl, i també es va sumar en Hugo, però que són Comando Ferrerianc. I des d'allà, no? O sigui que van sortir una bateria d'idees sonores, coses que proposava, coses que van sortir col·lectivament, i d'altres que ja sí que van fer feina jo i en Quim, el saxofonista. Per això, no? Perquè ella està fincat aquí a Barcelona, té un estudi que és aquí on compartim amb en Guillem de Dala i Radi Solà. I això, no? De, ja també d'idees meues que el que deia, que estàvem molt capficat en anar a treure ritmes i inspirant-me en no sé què. I que ells també m'animaven a dir, t'has de posar tu capdavant perquè contracorrent era el que era i com d'aquesta essència que cercàvem i bueno, donant-li més continuïtat. I la veritat que això, entre unes hores de local amb els menorquins i un poc la meva part que diguem més íntima, Barcelona, i després amb en Quim i la part que van aportar ja a l'estudi i tots els de Barcelona també. Però sempre estem a sol, convivint com podem. Igual que assajant o crear el directe, quedam, gravam els assajos i després anem perfilant, però en compte gotes... És una barrera.
0: Ja.
1: No diran que no. És difícil.
0: I de res, moltíssimes gràcies, Guillem, ha sigut un gust. Moltes gràcies per aquesta mala herba sempre creix. L'escoltarem amb atenció i amb il·lusió. I res, moltíssimes gràcies per haver sigut aquí.
1: No, a vosaltres i ànims, que això sí, per, bueno, per seguir Radio Far. I la veritat que això és molt guai de saber tota l'empenta vostra que teniu. La il·lusió i, bueno, i la dedicació, que és el de sempre. Ningú sap totes les hores que és invertir en projectes autogestionats i tirar endavant. Així que super de força.
0: Moltes gràcies. Al final sempre val la pena.
1: Sí, bueno, per això hi som, però a base d'esforç. Sí.

0: La construcció del ferrocarril a Nord-Amèrica va resultar clau per a la colonització dels territoris que es disputaven amb les tribus originàries. La via fèrria, que acabaria ajuntant est amb oest, va servir per moure mercaderies, gent i animals. Seria un dels elements clau de la mutació d'aquelles terres. Un canvi estructural que va significar la colonització definitiva dels territoris indígenes. Però no cal travessar els oceans per entendre la relació entre les infraestructures i les seves conseqüències sobre els emplaçaments que connecten.
1: Època de muta. Capítol 59. Vies amb segona.
0: Quan a Menorca encara es feien parcel·lacions al camp, sempre hi havia qualque regidor que impulsava l'asfaltat de camins rurals per facilitar les operacions posteriors de trosseig i construcció a les tanques. A l'illa que tenim al costat, on la construcció en rústic s'està convertint en una autèntica destrossa de paisatges i d'identitat, es pot observar novament la relació entre carreteres i urbanisme especulatiu. Allà on s'han fet intervencions potents a les vies de connexió, com l'autovia Llucmajor-Campos, és on les operacions immobiliàries estan arrasant més paratges. A Menorca, les fotografies aèries mostren greus cicatrius d'antics intents d'urbanització que no van arribar a prosperar del tot. Espais que avui estan protegits, però que van penjar d'un fil. Al litoral entre Vinimalà i Calamica s'hi troben els vials on hi havien d'anar centenars de xalets, tres hotels i un graciós poblat de pescadors.

0: Una mica més al sud, encara guaiten els carreranys que es van obrir a Sarroca amb uns traços d'angle recte, completament allunyats de l'adaptació al terreny, que recorden les delimitacions de l'Àfrica colonial. A llevant de Son Bou, hi ha tot el viari obert per la urbanització de Llucalari, que va donar guerra fins entrats als anys 90. També s'hi poden veure les pistes de dalt que les coves, a Llocnou. Més coneguts són els casos de l'Albufera d'Esgrau o de Tirant. Bona part d'aquests espais van amenaçar fins a finals de segle. Les empreses i els accionistes que hi havia darrere movien fils en molts despatxos oficials. Finalment, la conservació va guanyar la batalla. Amb els anys i les diferents evolucions de cada indret, és interessant veure també com han reaccionat les opinions, les institucions i els mercats. A Mallorca, aplaudien els primers nouvinguts del poder adquisitiu que van començar a fer-se xalets al camp perquè s'havien enamorat de l'illa i feien despeses generoses. Ara, el camp mallorquí és vist com un gran solar immobiliari per anar desmembrant. Ja són els fons d'inversió que compren finques senceres, les esquarderen i construeixen el paquet de xalet amb piscina i jardí, iguals com a fotocòpies. Quasi tots van a l'oferta turística descontrolada. El mercat és ràpid quan no hi ha límits. Però encara hi ha veus que diuen que això és economia i benestar. A Menorca també tenim opinadors amb fonaments similars, que fan esforços perquè la gent no miri la relació entre massificació i pèrdua de qualitat de vida. A Rafal Rubí s'està construint un enllaç a doble nivell en un indret sense cap nucli residencial i amb una circulació transversal mínima. Segurament que, en uns anys, s'entendran els motius, potser ara no confessables, que motiven de veritat aquesta obra exagerada.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarritik, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant sa improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, de Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Xualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com en promoció a 10 euros.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.
3: Tot seguit, una cançó de Guillem Soldevila, del disc Amor a Mort, del 2000.

0: Gris mig, Menorca Dog Fest, l'art de mirar la realitat. Un podcast de Ràdio Far en col·laboració amb podcast.cat.
1: Barcelona, un parc temàtic. Aquest és el títol del projecte que presenta Miquel Muñoz al Menorca Dog Fest, guanyador del Premi Joves Fotògrafs de Catalunya que otorga Inspai, al Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. Aquest reportatge retracta un model de turisme que condueix la ciutat de Barcelona cap a un procés de gentrificació aparentment imparable.
2: Tens la sensació que cada vegada que surts en el carrer topes en grans personatges. Com estàs? Com estàs? Com ben aterrat?
3: Bé, acabo d'aterrar fa res i amb molta il·lusió, perquè és dels primers cops que el presento. O sigui, es va inaugurar l'exposició de que fa la Diputació de Girona la setmana passada, finals de setembre, i és la segona vegada que ensenyaré aquest reportatge públicament, per tant, amb molta il·lusió.
2: I com va anar aquesta primera estrena?
3: Bé, clar, la majoria d'aquests treballs els mous per ordinador i els veus en pantalles, i de cop arribes a una sala que hi ha el polític, que hi ha el mitjà, i veus les teves fotos en una paret i dius, ostres, aquesta sensació és molt xula, molt xula. Per tant, molt bé, molt content.
1: I com és que ha estat la Diputació de Girona la que t'ha donat un premi per un reportatge sobre Barcelona? Ens pots explicar una mica?
3: Sí. A veure, hi ha unes especificacions en aquest concurs, que és el de Joves Fotògrafs de Catalunya. La Diputació de Girona té un centre de la imatge que és molt potent, que és Inspai. Llavors, ells són els organitzadors de fer aquest reportatge per tots els joves de Catalunya, per qui vulgui que s'hi pugui presentar. No ha de ser, a les bases no posa un reportatge que estigui en les terres gironines, o el podria dir una Diputació de Barcelona, però a mi em sembla bé que el doni a Diputació de Girona, així descentralitzem una miqueta tot el que és el monopoli de la imatge. Llavors, jo en aquest sentit molt a favor.
2: I tu, quan surts en el carrer, te sorprens d'aquests personatges que vas trobant i que acabes retractant, o és com vas embomblant de avui serà aquest tipus de fotografia, o com funciones?
3: No, és un procés. O sigui, al final, jo m'he mogut molt per Barcelona des que tinc 18 anys, però hi visc només des de fa 2, perquè soc de Sabadell, però sí que he fet vida a Barcelona des que tinc els 18 anys. Llavors, fotogràficament, és un procés d'adonar-te'n del que passa al teu voltant. De fet, els primers dies de tota la selecció, de tot el reportatge, no hi ha cap foto dins la selecció dels primers dies que vaig sortir a fer fotos, perquè per mi era un procés d'anar mirant lateralment. Jo sempre dic que a Barcelona hi ha dues vides. Una és la de vida del turista, que és aquesta massificació, aquest boom, això que estan a tope i estan a tot arreu i és espectacular. I l'altra, la vida del que viu allà, de que té el bar de confiança, cada cop n'hi ha menys, però el bar de confiança on anar amb els amics, i que se'n va al gimnàs i se'n va a treballar i vol tornar tranquil a casa. Llavors, sí, amb aquest reportatge és una mica d'adonar-te'n que això està xocant, de que els primers ja no poden fer aquesta vida perquè els segons potser ocupen molt espai, i és adonar-te'n de quines actituds hi ha en aquests segons espais.
2: Clar, de que han anat ocupant uns espais que cada vegada són, bueno, que estan més plens de diferents.
3: Més plens, i és una cosa que jo sempre, quan explico aquest reportatge, ho dic, jo no vull demostrar Barcelona com la Barcelona és hortera. No, Barcelona és una ciutat preciosa. El fet és quin tipus d'actituds volem tenir amb aquest turisme. Que vindrà molt turisme és obvi. No és una bandera contra el turisme, sinó és un replantejament de quin model vols tenir tu com a veí, perquè al final són els teus veïns el dia a dia, i més en una ciutat que està tot l'any ple de turistes. Llavors,
1: I dius que hi vius a Barcelona des de fa 2 anys. A quin barri, si es pot saber?
3: Jo visc a Poble Sec. A Poble Sec, però a prop d'Apolo.
1: Llavors
3: em toca de prop, inclús quan m'agrada sortir a córrer, que vaig per davant del mar, ja sé que durant l'estiu no, tampoc sortiré a córrer perquè fa una calor horrible, però no aniré per la zona mar, que per exemple a mi a l'hivern sí que m'agrada molt poder estar davant, però sí que amb 10 minuts caminant estic al mig del Gòtic, llavors sí que...
2: T'hauria de demanar si tu havies estat turista alguna vegada, i si és més de motxilla o d'anar a un resort.
3: Jo he evolucionat, perquè, o sigui, aquestes coses te n'adones a poc a poc, i un cop vas aprenent les coses o vas veient les coses que t'afecten a tu, intentes no aplicar-ho quan vas por ahí, però sí que és veritat que és el que dic, no critico aquest tipus de turisme perquè existeix i la gent treballa i vol tenir les seves 3 setmanes de vacances i se'n vol anar a on sigui. Jo he evolucionat. Jo, quan tenia 18-19 anys, que vaig començar a viatjar, segurament era més, i es pot dir, agafava l'Airbnb o l'hotel i era un turista més clàssic. Amb el temps a mi m'agrada molt més l'aventura, una miqueta sense gaires plans, amb la motxilleta a l'esquena i a fer el que es pugui. Tot i això fa temps que no viatjo bé i m'agradaria.
1: I què n'opines de la turismofòbia? Quin és el límit entre el no voler gent de fora i el turisme sostenible que aspirem a tenir?
3: Jo l'entenc, al final és una reacció. O sigui, qualsevol cosa, ja no només amb turisme, sinó qualsevol cosa que s'apreta o suprimeix o treu espais, crea un rebuig. Llavors la gent que més pateix aquestes accions o que més conscienciada està amb tot el que siguin o moviments socials o ecològics o diferents tipus de moviments o reivindicacions, doncs és normal que tingui una reacció molt més visible o molt més, no diré exagerada, perquè no la trobo exagerada, sinó la trobo que és normal. El fet és qui ha de prendre aquestes decisions, òbviament no agafarà tots els punts de vista o tot l'argumentari ni d'una banda ni dels liberals que diuen llibertat per tothom i fotem hotels a tot Barcelona, sinó que ha de trobar el punt de convivència. Llavors també està bé que hi hagi aquest contrapunt. Jo ho entenc, no ho comparteixo el 100%, però ho entenc molt.
1: A mi em preocupa una mica que derivi en una xenofòbia encoberta, no? Com en un rebuig ja a priori de la gent que ve a visitar Barcelona, que al final és una ciutat, com tu has dit abans, maquíssima, que qualsevol voldria conèixer. No?
3: Sí, i forma part d'aquesta reacció, el que s'ha de tenir en compte. O sigui, jo crec que si des de les polítiques s'hi fes per canviar aquest model una miqueta, òbviament sempre hi haurà un rebuig, però no seria, per dir-ho d'alguna manera, agressiu, i no entenem agressiu com un contacte físic, agressiu de rebuig, de voler-los fora. Bé, o sigui, tothom que pugui pensar una miqueta com pot evolucionar Barcelona i pensar de forma clara, no només des del punt de vista de com m'afecta a mi, tothom sap que és una font d'ingressos molt gran, de que Barcelona és una capital mundial del turisme per moltes coses. L'únic que Barcelona té unes limitacions en què no pot créixer com poden créixer altres ciutats en aquest sentit.
2: Clar, i de vegades també deies abans que no s'ha d'exagerar o que la fotografia no exagera, però és que hi ha cops que inclús s'ha d'exagerar per fer obrir els ulls, o que a través de la fotografia gairebé té un paper polític també a través de l'art de fer exagerar per obrir els ulls i evidenciar aquest problema, no?
3: Clar, per exemple, en aquest reportatge és veritat que són 36 fotos el que hi ha en aquesta exposició. Doncs de 36 fotos, potser 28 t'estan retratant situacions com molt horteres, molt, no sé com dir-ho, d'una miqueta absurdes, no? Per dir-ho d'una forma. Això no vol dir que el 85% de coses turístiques que passen a Barcelona són absurdes, perquè no ho són, però s'ha d'ensenyar que és això el que molesta a la resta de gent. Per tant, és una mica aquesta la funció.
1: I abans ens parlaves de la teva evolució com a turista. Ens podries posar algun exemple d'alguna pràctica en concret que hagis fet abans i que no tornaries a repetir?
3: A anar, per exemple, a una ciutat occidental i agafar-me un Airbnb al centre de la ciutat. Això amb 18 anys, 19, amb parella, ho havia fet i en tenia la comoditat. Ara sé que em sentiria incòmode si ho fes, i que potser vaig amb un grup d'amics a no sé on i ho faig, i al final segurament són actituds inevitables de vegades, perquè no depens només de tu, però poder evitar coses d'aquestes sí que tu sàpigues que estàs fent una molèstia gran a algú.
2: Clar, també és aquest esperit crític que potser es va desenvolupant amb els anys, o que hi ha gent que no el té, també.
3: Sí, és el que diem, al final, tot el que són reivindicacions o moviments socials o com ho vulguem englobar, també té un rebuig per part d'una part de la societat. O sigui, hi ha una part de la societat que rebutja tot el que siguin reivindicacions que puguin aportar noves visions del món, per dir-ho d'una forma, no? O canviar aquesta visió del món establerta. És quan tens un privilegi, no vols treure't aquest privilegi, llavors et mantens en aquesta posició. Tens, per això és com... Hi ha una mica de polarització, no?, que diguem ara amb això, però sí.
1: Clar. I ens pots parlar una mica d'altres projectes que tinguis, si estan centrats també en la ciutat de Barcelona o en el turisme en altres territoris?
3: Jo sóc fotoperiodista bastant clàssic, en el sentit de m'agrada molt la foto de premsa i m'agrada que el meu treball sigui fotografia de premsa, t'envien l'encàrrec, vas a fer allò, s'acaba i tal. Llavors, sí que el que he volgut fer més amb reportatges documentals a llarg plaç és investigar una miqueta des del punt de vista fotogràfic. Mm. Llavors, aquest tipus de fotografia sí que és molt de fotografia d'absurd, que el principal referent seria Martin Parr, però n'hi ha d'altres. Hi ha Joel Meyerowski, es diria que es diu, que és molt bo d'Estats Units, i n'hi ha un parell més que fan coses espectaculars. Llavors, investigues aquest tipus de fotografia i mentre tu surts al carrer ho vas aprenent. Però els altres reportatges que pugui tenir tenen un estil diferent. Tinc un altre que es diu Recuperar el joc, ha estat publicat al diari Ara i ha guanyat també Premi Miravisions. Jo faig publicitat per qui ho vulgui mirar.
1: I de quin tema tracta?
3: I tracta sobre el tràfic d'éssers humans amb explotació sexual, però és són metàfores visuals, principalment. Són missatges més emocionals, blanc i negres, i és un tipus de narrativa diferent que jo volia experimentar també fotogràficament a l'hora d'investigar un tema. Llavors, aprofito el que és el reportatge o el documental per no sé, testejar-me, per provar-me a mi mateix de diferents formes de treballar.
1: Que interessant. I algun cop has tingut algun problema amb un turista al fotografiar-lo que s'hagi emprenyat o...
2: De veres d'imatge o...?
1: Bueno, hi ha gent que no li agrada.
3: La principal reacció que m'he trobat fent aquest reportatge és d'amabilitat. O sigui, realment vaig posar aquest nom d'un parc temàtic perquè la gent se sentia que està un parc temàtic i ets el fotògraf que li està fent la foto, que tu penses, ai la mare, quina foto t'estic fent, amb quina situació, sobre són angulars, per tant t'estic posant la càmera davant i és agressiu, i li feien il·lusió, inclús deien, si no ha sortit bé ho repetim, i dic, no, si jo el que vull és que sigui esporàdic. Inclús alguns m'havien convidat a cerveses, hi ha una foto que està un home que és vestit de bebè. Sí. Jo estava fent una cervesa amb aquests nois perquè em van convidar. M'he trobat alguna situació desagradable en llocs d'espera. Per exemple, quan estan fent turisme no, però les fotos del port, que estan 2 hores esperant un taxi, aquí la gent es posa nerviosa, saps? I ja no li agrada tant sortir retratada.
2: Però jo vull tornar a aquests homes que estaven fent cerveses. Com va ser? Et van explicar la seva vida? Et van...
3: Clar, jo estava...
2: Tu els havies de parlar, també.
3: Sí, clar, jo estava morint-me de calor. I estava caminant per allà, i jo quan he conegut més gent fent aquest reportatge és buscant ombres, on refugiar-me, perquè feia molta calor. Llavors, jo estava caminant per allà a platja buscant situacions, i de cop vaig veure aquell home disfressat de bebè, bevent cervesa d'un biberó, i amb 4 borratxos, i dic, vale, aquesta foto l'haig de fer sí, com sigui. I aquí, en aquell món, jo havia triat un estil de fotografia. Llavors sabia que m'havia de posar dins l'acció, que fos un angular, que estiguessin a prop, etc. Llavors, sí que em van veure com marejant una mica per dir-ho per allà al raconet on estaven ells, com fent voltes mig dissimulant, i els va fer gràcia que portés una càmera. Llavors van ser ells els primers que em van interactuar de fes-nos una foto. I a través d'això em vaig posar a parlar amb ells un rato, em van demanar una cervesa, vaig dir perfecte perquè són les 12 del migdia i porto 3 hores aquí caminant. I a través d'això ja, quan fas el xin-xin, que inclús el vaig proposar jo, vaig dir un brindis, no sé què, i aquell moment, de forma esporàdica, vaig poder fer la foto. És esporàdic, perquè no és esporàdic 100%, perquè tu estàs formant part de l'acció, però no és una foto de, ei, feu un xin-xin i espereu-vos aquí, sinó jo estava amb aquest grup de Manchester.
1: És orgànica, no? Busques aquesta organicitat, les situacions i els moments, i normalment no demanes permís, llavors, o sigui, intentes passar desapercebut, d'alguna manera.
3: Aquest reportatge és difícil passar desapercebut perquè sí que és veritat que estàs molt a prop de la gent. No és un teleobjectiu de... Al buscar situacions absurdes t'hi has d'apropar molt. Llavors, passar desapercebut i et trobes en situacions d'un noi de 25 anys caminant per la platja vestit de negre amb una càmera a la mà, doncs, a mig estiu és raro. La gent diu, què fot aquest aquí?
1: Vestit de negre, detall.
3: Però sí que és veritat que...
2: Com és que anaves de negre? Com...
3: No, jo és que és com el meu uniforme de treball, com em sento còmode amb samarreta negra, si no faig pitjors fotos.
1: Clar, l'estiu això perjudica.
3: Saps com els futbolistes que es fan la creu quan surten al camp? Doncs jo vaig a sortir amb samarreta negra a fer fotos.
2: Bueno, perquè sí que diuen que si vas de blanc reflecteix la llum, no sé què, però...
3: No, estava més pensat en que fot una calor i suaré i em vull sentir el màxim còmode possible. Llavors, és samarreta negra.
1: Vale.
2: Però el negre diuen que absorbeix la llum i fa més calor, no?
3: Ja posats, amb un juliol a Barcelona ja no ve d'una samarreta blanca.
2: Bueno.
3: No, però això, la reacció principal que em vaig trobar era de que els hi feia gràcia que els hi fes fotos en situacions còmiques.
2: Mm. Jo una altra curiositat que tinc també és saber si quan et diuen enviem la foto, enviem la foto, l'envies o no?
3: Clar, aquí m'he trobat pocs casos, ¿vale? Perquè la majoria riuen i marxen, però m'he trobat amb tres casos i, per exemple, hi ha una foto que estan... És una despedida de solter, que estan corrent a la platja vestits de... Els Ángeles de Charlie?
1: No, sí, de...
3: no me'n recordo.
1: Amb un traje musculat.
3: Sí, musculat, sí. I una noia amb perruca i tal.
2: Te dediques la meva preferida.
3: La meva també.
2: Va. Millors amics. Millors amics.
3: Com a foto és la que més m'agrada. Sé que la més representativa és la de la maleta.
1: Ai, aquesta és la meva.
2: Aquesta és la teva.
1: La turista amb la maleta a la platja.
3: És la més representativa. Si has de triar una foto és això.
2: Sí. El públic general i els artistes.
3: I això, no, i sí que t'ho demanaven, inclús... Alguns et seguien a Instagram perquè te demanaven i dius, no, us faig una, i els fas una foto de grup i els hi passes, saps? Com per tu el que vols és quedar bé. És com
1: un intercanvi raonable, no? També.
3: Què passa? Que hi ha un moment que aquest reportatge surt a la llum i aquesta gent t'ha seguit a Instagram.
2: Ah, ocultar història.
3: No, ningú m'ha dit res. Ningú m'ha dit res. Però sí que he pensat, ai, perquè...
1: Clar.
3: O sigui, clar, penses un seguit d'imatges, per exemple, a Instagram, i dius, ells estan allà. I ho estan veient. Però...
2: Bueno, potser els hi fa gràcia, si no diuen res, és que els agrada ser voyeurs.
3: Sí. O em deixen de seguir, ja està.
1: Bé, doncs, passem a l'última pregunta. O vols fer alguna abans, Àlex?
2: Dit-ho l'última pregunta i jo faré l'altra.
1: Perfecte. Et volem demanar quina atracció o quin lloc de Barcelona recomanaries a un turista.
3: Per tant, no diré els que a mi m'agrada anar.
1: Això ho senten molts turistes. Eh?
3: Molts.
2: Les nostres han de ser un secret, sempre.
3: Estaran aquí amb la traducció automàtica. Ostres. O sigui, si jo fos un turista i vingués a Barcelona, què triaria, no?, una miqueta? Com a fan del Barça, diria Camp del Barça, però...
1: Ara està en reforma.
3: Ja, ara complicat. No, jo, o sigui, ja em passa una cosa amb la Sagrada Família. Jo li diria que anés a Sagrada Família perquè és lo mític, no? A mi no m'impressiona tant. Ui. Suposo que l'he vist tants cops.
1: I has entrat?
3: Sí, he entrat. Des de dins m'impressiona molt més que des de fora. Però jo crec, o sigui, sé veure lo molt maca que és, però suposo que he estat davant 450 vegades en la meva vida, que ho he normalitzat
1: totalment.
3: Tant, que em costa entendre aquesta cosa,
1: fascinació.
3: Aquesta voràgina mundial per la Sagrada Família. Perquè no està ni acabada. O sigui, jo entenc que és espectacular, però ho normalitzes tant que...
2: A mi em sembla espectacular lo molt que tarda en acabar-se. No? Yeah. Com tant d'anys i anys i anys.
3: Mira, el lloc que et diria com a turista, perquè és un tipus de turisme que m'agradaria més a mi fer, són el que eren els búnquers del Carmel, que estan quan estaven oberts, no sé com està la situació, però estaven a rebentar de gent, però és que jo ho entenia. Vull dir, les vistes, fer-te una cervesa allà, mira, és un... Entenc la queixa dels veïns, però és que quin planazo, saps?
1: Llavors
3: és aquesta dualitat un altre cop.
1: Crec que això resumeix perfectament la contradicció que hi ha entorn a aquest tema, no? Entenc que vulguis venir, entenc que vulguis fer els planazos, però clar, si anem tots i si ho escampes encara més, no hi podrem mantenir aquest...
3: I que allà hi ha gent que hi viu des de fa 45 anys i s'han anat veient tota la degradació.
2: Jo és que recordo un cop que hi vaig anar i feia una olor a pixat, horrible... Però bueno, igualment, moltes gràcies, Miquel, per acompanyar-nos avui, esperant que t'ho passis bé per Menorca, aquesta illa doblement reserva de la biosfera, un parc temàtic gourmet i zen, que hi viu una segona colonització francesa consentida, en què ens hem quedat sense habitatge, la inflació ens està matant i ja malvivim, sí, del turisme.
3: Té sentit, aquest reportatge a Menorca?
2: Sí. Però bueno, no ens preocuparem perquè les platges encara són verges, verges, verges i sobretot perquè encara ens queda el Menorca Dog Fest. Fins al proper Grismig.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos, Miguel.

Si vols conèixer tota la programació, visita la web menorcadocfest.com i segueix-nos a les xarxes socials @menorcadocfest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Un projecte d'Esfar Cultural.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Radio Far.
1: Biblioteca Fric, capítol 75, en el qual ratllarem d'una obra petita, però immensa. Una novel·la que es pot llegir en dues o tres hores. Una novel·la també polifònica, com en el capítol anterior, que mescla fantasia, folklore i ruralitat, que malgrat la seva aparença inofensiva, te fotrà un parell de gleves ben donades. Aquesta setmana gaudim de les coses petites i immenses amb Com bèsties, d'Anna Violaine Barot.

0: perquè som mares, exacte, som mares, na Gavi i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procurant tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, al cap del dia i al cap del mes, passa factura.
1: Effective Wonder.
0: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Dona una cançó de Nanna Ferrer del seu disc de debut, Telúria, enregistrat el 2017.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, en Joan Esmalenà.
1: Això era una vegada, en temps d'Anna Maria Castanya, en el poble d'Es Mercadal hi vivia un home que tenia dos fills i abans de morir-se va fer hereu el major, a qui va deixar tots els béns que tenia, llocs, cases, animals, a excepció de dues tanques que les va deixar el fill petit, que era de nom Joan. Però va posar una condició al germà major, que quan el germà petit necessités el cavall i el bou, els hi hauria de deixar. Son pare era molt vell i es va morir. Va passar el temps i els dos germans anaven molt mal avinguts. El major no podia veure en Joan de cap ull, fins a arribar a desitjar que es morís. Un bon dia, en Joan va demanar el bou al seu germà gran perquè l'havia de menester per llaurar. El germà li va deixar el bou de molt mala gana, només per complir la voluntat de son pare. I va succeir que en Joan va tenir tanta mala sort que, llaurant de vora una paret i com que el bou tenia les banyes molt grosses, va embarrar i, tombant l'arada, es va rompre una d'aquelles banyes tan llargues, quedant xoroll amb una sola banya. En Joan agafà el bou i el tornà al seu germà. Quan aquest va veure la facècia, li va dir de tot. El va amenaçar que el denunciaria davant el jutge. En aquell temps, l'únic jutjat de Menorca era Ciutadella. Feta la denúncia, el germà major va avisar en Joan del dia i l'hora en què es faria el judici de la banya del bou.
2: A les 10 de dijous que ve has de ser al jutjat de Ciutadella i en pesca d'aquesta aniràs a dormir a l'ombra.
1: Així, arribat el dimecres, després de dinar, en Joan va agafar un serró i posar un tros de pa i una pinxa per fer un mossop pel camí, partint cap a Ciutadella. Camina qui caminaràs. Quan li agafà la fosca de bo, es trobava davant son granot i va pensar d'entrar al lloc per veure si el deixaven passar la nit. Així ho va fer. Quan va arribar a les cases, donà qui va dient: «Bona nit i bona hora!» L'amo va sortir davall la porxada i quan va conèixer el visitant li va dir:
3: «Bona nit, idò. Què fas per aquí en aquestes hores, Joan?»
1: Ell li va explicar tot allò que li passava. L'amo el va escoltar i el convidà a sopar amb ells. Quan va entrar a les cases, va veure que també hi havia el seu germà major. Contrariat per la seva presència, no va gosar asseure's a taula i es col·locà ben arrufat de vora la foganya. En veure en Joan el menjar que hi havia damunt la taula, li va entrar gana i va treure el bocí de pa i la pinxa que duia dins el serró i la va posar damunt el caliu amb la idea de coure-la. Els pagesos d'aquell lloc no feia gaire que s'havien casat i Madona estava embarassada. En això que, quan Madona va sentir aquella olor de pinxa, li va entrar desig, de tal manera que insistia el seu marit fins que aquest es va atracar en Joan per veure si tenia cap més pinxa per a Madona. I en Joan li contestà: «No, només en duia una i ja me l'he acabada». Quan Madona va sentir això, es va disgustar molt perquè tenia un gran desig de pinxa i no volia menjar res que no fos pinxa. Tot això va preocupar molt l'amo, qui no sabia què havia de fer per satisfer el desig de Madona. Atesa aquesta situació, el germà major va anar cap a l'amo i li va dir:
2: «Tu vine amb jo a Ciutadella i entre tots dos veuràs com l'arreglarem en aquest i li traurem les ganes de fer més ontes de pinxa a dones embarassades».
1: En Joan, ben orugat, es va colgar dins la païssa amb la idea de reposar un poc. Però no va poder dormir en tota la nit pensant que en tos d'un ara ja li tocava respondre de dos judicis. Així que estava molt desesperat i no hi veia cap sortida als seus problemes. Desvetllat com estava, va decidir fer camí cap a Ciutadella passant pel camí reial o camí vell de Maó. Així que va haver de passar pel barranc del Gendà. Quan va arribar al torrent, entre Saranjassa i ses voltes, va trobar una dona a qui l'asa li havia caigut dins l'aigua i no el podia fer sortir. Amb aquestes, en Joan es va oferir per ajudar-la. «Vos

0: camí cap a Ciutadella i en sentir que les velotes van apropar per veure què passava. Quan van veure que el causant d'aquella estropici era en Joan, no es va faltar temps per dir-li a la dona de l'asa:
1: no hi penseu més, veniu amb nosaltres a denunciar-lo al jutge. Aquest n'ha fet de molt grosses.
0: La dona de l'asa es va deixar convèncer i va partir cap a Ciutadella amb els altres dos. Com podeu comprendre, en Joan estava desesperat en veure que la seva desgràcia anava en augment. Així com va poder, va arribar a Ciutadella de bon matí i es va dirigir tot d'una cap al mirador, amb la intenció de tirar-se de dalt baix i acabar amb la seva desgraciada vida. Com ho pensava, ho va fer. Però amb tanta mala sort que va caure damunt un frare que estava fent les feines allà baix. El resultat va ser que en Joan no es va fer res i el qui va morir va ser el frare. 350 covos de banyetes! Aquesta sí que és bona! Ara sí que estic perdut, va pensar en Joan. Els pocs pescadors i mariners que hi havia en aquella hora per baixa mà es van atracar per veure què passava. Quan van descobrir el frare mort i en Joan damunt, van començar a escampar el succeït i molt prest tota Ciutadella se'n va entemar. I com era d'esperar, també va arribar a les orelles del pare prior del convent al qual pertanyia el frare. Així les coses, quan el germà major d'en Joan, l'amo de Son Granot i la dona de l'asa van arribar al jutjat, es trobaren amb el pare prior tot espantat, intentant parlar amb el jutge per veure què s'havia de fer amb un cas com el que acabava de succeir. Ells, quan van sentir el que havia passat i qui era el causant, van fer entendre al religiós que el millor que podia fer era ajuntar-se a ells en la denúncia, a fi que en Joan rebés el càstig corresponent i anés a parar a la presó d'una vegada. Arribada l'hora del judici, en Joan es trobà davant el jutge amb els quatre acusadors qui, amb pèls i senyals, explicaren els danys que havien patit per culpa seva. Però el jutge també va voler escoltar en Joan qui explicar les coses així com li havien passat. Una vegada el jutge hagué escoltat amb dues parts, va dictar sentència i, dirigint-se al germà major d'en Joan, li va dir:
2: vos, qui voleu el bou amb les dues banyes, el que heu de fer és donar-lo a en Joan, vist que la banya hagi crescut, i llavors el tornarà.
1: Ah, no,
0: va contestar el germà major molt maleït.
2: Escolteu,
0: va respondre el jutge en to sever,
2: si voleu les dues banyes, haureu d'esperar que li creixi la banya rampuda.
0: El germà major no va quedar satisfet amb la sentència, però, en voler el bou, el va haver d'engronsar amb una sola banya. Després, el jutge va passar el cas de Madona i la Pinxa, que el va resoldre d'aquesta manera.
2: Això és molt senzill,
0: va dir el jutge.
2: Que Madona vagi a viure a Can Joan i mengi Pinxa vist que s'afarti.
3: Ah, no,
0: va dir l'amo.
2: I no, si no vol que les coses vagin a pitjor, que Madona quedi com està ara, i no en parlem més,
0: va sentenciar el jutge. Arribar al torn a la dona de l'asa, a qui el jutge li va dir:
2: vos, qui voleu l'asa amb la cua, el deixeu en Joan fins que li creixi, i llavors que vos el torni.
1: Ah, no,
0: va dir la dona de l'asa.
1: Jo el vull ara i amb la cua.
2: Que n'hi hagi prou. Si no el voleu així, us el quedeu com està i deixeu tranquil aquest pobre home.
0: En veure en Joan com s'arreglaven les coses, criava coratge. Però la mort del frare era molt més greu que tota la resta i va tocar dictar la sentència pel cas del frare mort. El jutge es va dirigir al pare prior per dir-li:
2: l'assumpte del frare l'arreglarem d'aquesta manera. Que en Joan vagi baix al mirador i es col·loqui allà on va morir el frare. I vos,
0: dirigint-se al frare prior,
2: us poseu dalt al mirador i us tirau damunt en Joan. Si el matau, ja estarà aclarit el cas.
3: Senyoria, això no,
0: va dir el pare prior.
2: Si no ho voleu així, en Joan ja se'n pot anar a casa seva.
0: Aquestes van ser les sentències del judici d'en Joan el Malanat, qui ben content i tranquil se'n va anar cap a es Mercadal. I els quatre acusadors, en la cua entre les cames, van partir cadascun a

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hey!

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, mos situa a Ciutadella, al principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellinització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors. Perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a desglosar i quedar darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, que és en si aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfets de resultats i vist 30 anys després em segueix semblant un llibre que no em desagrada, diguéssim, no? que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé.

0: normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en radiofòtica que amb els colors de l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament et retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar. Però, atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions. Una poesia està centrada sobretot en el record, però, com sempre passa en obres de poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de la forma, ja sigui més determinada base de síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és que síl·lab el vaig començar a veure d'ús i esmarc, perquè és que síl·lab clàssic català, no? En 4 anys s'assurit, sí, 4 més 6, en s'assura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures de que síl·lab és el vers per excel·lència de la poesia catalana, com l'Alexandria de la francesa. I ara m'han anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que la influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol dels colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Arribem a la penúltima entrevista d'aquesta temporada i avui tenim com a convidada na Laura Aranda, artista visual, fotògrafa i antropòloga nascuda a Granollers. Benvinguda, Laura.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Na Laura ha estat seleccionada en el marc de la residència Street Art, un projecte en col·laboració amb el festival Street Art que organitza el Centre Cívic Guinardó. En aquest festival hi va exposar el projecte Jo també quise ser Robert Capa, però no hacer sus fotos. En aquesta entrevista mos endinsarem un poc més en la mirada que té sobre la fotografia, que és el llenguatge que empren la seva pràctica artística. Per aquest motiu, m'agradaria començar amb una pregunta sobre aquest mateix projecte, de Jo també quise ser Robert Capa. I, evidentment, bueno, no sé, potser ja t'ho han fet altres vegades, aquesta pregunta, però jo pensava en el títol, no? Que ja apunta una intenció molt clara, que és evitar reproduir les imatges periodístiques o dels fotògrafs de guerra en els que estem tan avançats a consumir en mitjans de comunicació. Què és el que vols explicar tu a través d'aquest projecte?
1: Aquest projecte és una autobiografia en el que investigo les meves contradiccions sobre la fotografia i sobretot em centro en les imatges de violència, de guerres. I una miqueta el que acabo fent és teixir imatges traspassant-les de la imatge al ganxet una miqueta per donar aquest sentit de que la fotografia és un teixit d'imatges, un teixit de moments, de sentiments, d'ordres visuals, perquè crec que la fotografia és poder i ara mateix s'ha de tenir molt en compte quin tipus de fotografies estem fent, estem consumint.
0: Per què creus que és important pensar sobre la imatge avui dia?
1: Perquè estem en un món on les imatges predominen bastant, no diré més que el text, però són una font molt important de la publicitat, la televisió, tots els anuncis, a les xarxes socials, o sigui, estem envoltades d'imatge. Llavors són importants saber-les llegir perquè són una font de poder.
0: I de fet no mos ensenyen a llegir imatges, així com sí que mos ensenyen a llegir paraules, text i a comprendre, més o menys crítics, però sí que forma part de l'educació, en canvi l'anàlisi, la lectura d'imatges no està a l'ordre del dia.
1: Sí, totalment. I és una cosa que sempre faig reflexionar sobre això. Totes som productores d'imatges ara i ja som consumidores, òbviament. Però el fet que només la gent que li interessi la fotografia d'una manera una miqueta més professional sigui la que està arribant a entendre com es llegeixen les imatges és preocupant perquè al final és un tipus de llenguatge que a totes ens pertoca d'alguna forma. Llavors, crec que des d'aquí és important fer pedagogies de la imatge i entendre com es fan les imatges, quins són les icones, què volen dir. O sigui, perquè al final no només els fotògrafs estem immersos en fotografies i imatges.
0: I perquè tu la contradicció que te genera la fotografia, que és d'on parteix aquest projecte, concretament, quina és la màxima contradicció teua en quant a la fotografia?
1: Bueno, qui sóc jo per explicar les històries d'altres, sobretot. O sigui, és més des d'aquí, no? Perquè a vegades la contradicció també ve, no?, de tenir un passaport que em permeti estar arreu del món, però que hi hagi persones que no tinguin aquest privilegi. Llavors, clar, era com... Bueno, des d'aquí una miqueta. Mm-hmm.
0: I per què vas triar la figura de Robert Capa?
1: Perquè des de ben petita que m'hi vaig fixar en la seva figura, vaig estar com investigant també, no?, tot el tema de Robert Capa, Gerda Taro, i és una figura que per mi, com a fotògrafa, m'ha acompanyat molt al llarg de la història i encara tinc com un amor a la figura que representa, no? I això també és el mateix relat que a vegades també qüestiono, no? De dir, bueno, és el fotògraf o la fotògrafa, que també va ser, o és el mite, no? I tot allò que correspon a una miqueta al món de l'art, també com aquells, el mite del geni, no? D'aquella persona que pot dedicar-se quan totes les demés estem ara mateix molt precàries, no? I que sí que va triomfar i que es recorda els llibres i bueno, però sí que és veritat que bueno, tinc aquesta cosa amb Robert Capa.
0: En general, treballes en la fotografia analògica, una tècnica que requereix temps i que podríem dir que va en contra de ritmes de producció en els quals estem acostumats avui dia. Però, a més, en el projecte de Jo també quise ser Robert Capa, però no hacer sus fotos, decideixes teixir les imatges. Què és el que t'interessa d'aquests procediments?
1: Sobretot qüestionar quins són els límits de la fotografia, no? I què és la fotografia. Traspassar les imatges al ganxet amb llana, clar, al final, primer el que tinc que fer és passar la imatge a píxels, perquè ens entenguem, i després la teixeixo. Llavors, clar, el suport fotogràfic canvia, però com estic teixint imatges que són reconegudes, clar, em pregunto si segueixen siguent fotografies quan estan a la manta, no?
0: Mm-hmm. I per què vas decidir fer-ho a ganxet?
1: Pues va sorgir una miqueta d'imprevist, perquè feia 2 mesos que vaig començar a fer ganxet, rotllo gorros per la meva família, perquè no sé per què em vaig capficada que volia aprendre per fer-me coses. I estava treballant el projecte final i vaig pensar, què passaria si fes la foto del miliciano de Robert Capa a ganxet? I des d'allà vaig començar a desenvolupar altres imatges també a ganxet.
0: De fet, és com que genera un joc com de binomi bastant potent, no? Perquè tens el fotoperiodista o fotògraf de guerra per excel·lència, reconegudíssim, Robert Capa, homo, i una activitat que sempre està menys tinguda, que és el fer ganxet, que són normalment artesanies relegades en el món femení. I també és com...
1: Sí.
0: Una bomba interessant.
1: Sí, sí, també és com que m'interessa des d'aquest punt, perquè, per exemple, la meva àvia estava encantada de que fes ganxet. No entenia molt bé per què feia aquestes coses, però estava super... Ai, a ver si vendes algo que yo quería vender y mi padre no me dejaba, no? I és com guai com aquests espais també més femenins i més de... no tradicionals, però sí que és veritat que, bueno, ara hi ha bastanta gent jove que també fa ganxet, però m'ha interessat això, no? Perquè també vaig estar en un grup de costura allà a Granollers i va ser com interessant.
0: Mm-hmm. En els teus projectes fas feina, treballes la intersecció entre antropologia i imatge. De fet, ja has dit, no?, que una de les contradiccions que te generava la fotografia era aquesta pregunta de qui sóc jo per fer fotos d'altres o històries, explicar les històries dels altres, que m'ha ressonat molt o m'ha vinculat directament amb aquesta faceta teua d'antropòloga. Ens pots aprofundir en aquesta idea? És a dir, en aquesta intersecció?
1: Per mi l'antropologia és una eina que ens serveix no només com a mètode que seria l'etnogràfic, sinó també com a reflexió. Gràcies a aproximar-me a teories com poden ser de Mitchell, de Joan Fontcuberta, William Flusser, que bueno, estaria més a la filosofia, gràcies a això puc reflexionar des d'un altre espai.
0: En el cas de la residència Casa d'Artistes, està començant un nou projecte que es diu Un tros de mà que no és meu, una proposta que vincula la mà amb la seva naturalesa de canvi constant i la voluntat humana de fixar imatges. Us pots explicar un poc més què és el que has estat fent?
1: Vale, ha canviat una miqueta el projecte.
0: Cap problema. Com es diu ara?
1: No, es diu Un tros de mar que no és meu, però el tema de fixar la imatge ha canviat. Perquè...
0: Explica'ns.
1: Vale. El projecte el que volia fer era treballar amb coses fotosensibles que estiguessin vinculades al mar i fer imatges del mar. Llavors, aquelles imatges es revelarien amb els mateixos coses que hi ha al mar. Però el tema és que treballar en una reserva natural suposa no poder utilitzar vegetals ni coses del mar. Llavors, el projecte ha tingut un petit canvi, que és que no he estat treballant amb coses que estan allà in situ, però sí que estan a l'illa de Menorca, que he estat revelant les imatges que he fet a la platja per parlar de la problemàtica ecològica que s'ofereix tot l'oceà, en concret també Menorca, no? Que té la Posidònia, que està amenaçada... Llavors aquestes imatges les he estat revelant amb ullastre, que és un tipus d'olivera del Mediterrani, i ja està.
0: Que quan dius has estat revelant amb ullastre, és a dir, com és aquest procediment?
1: Bé, doncs el procediment és semblant al cafenol, es prepara una infusió de les fulles d'ullastre. Després li posem carbonat, vitamina C i una mica de sal, i aquella emulsió és reveladora. Llavors he estat revelant tant carret com paper.
0: I aquesta emulsió és, té químics? O sigui, és sostenible?
1: És sostenible, però té químics. Mm-hmm. Perquè el... carbonat i la vitamina C són químics, però són sostenibles, o sigui, es pot llançar es pot llançar, com es dice?
0: Llançar, sí, vale, sí. Es pot llançar, podries dipositar a la terra, que no, sí, sí. No hi hauria un, sí, impacte, sí, ecològic, diguem.
1: És mínim, perquè aquests d'esto no... Sí, sí.
0: Has citat una tècnica que es diu cafenol, ni idea.
1: Bueno, és com el primer revelador ecològic que es va inventar, es deia cafenol perquè, bé, o sigui, és el mateix però es fa amb cafè.
0: Vale. I, és a dir, el fet d'escollir aquesta tècnica té a veure, evidentment, està vinculada amb tota la part conceptual, però a la vegada també m'ha dut a pensar si també hi ha algú de un interès teu en provar coses noves sempre, o no. O sigui, sí. Per què complicar-te la vida, no? Així, en pla.
1: Bueno, perquè al final també crec que m'interessa l'ètica, no? El Robert Capa també treballa l'ètica des d'un altre lloc i Un tros de mar que no és meu també treballa l'ètica, però en aquest cas l'ètica ve una miqueta des de l'ecologia, no? O sigui, podem fer més sostenible la fotografia, o sigui, la nostra pràctica fotogràfica, no només en quines fotos fem, sinó també com les fem.
0: I és igual de senzill que un altre procediment de revelat analògic?
1: Home, si fos amb químic comercial seria molt més fàcil perquè, clar, agafar les fulles d'ullastre, tenir que treure-les de cada branca, netejar-les, tallar-les, fer-les amb una... fer-les... No, com se llama esto?
0: Filtrar?
1: No.
0: Ah, amb una kettle.
1: O sea, la infusió. Fer-les en infusió. Després, esperar que no pugi més de 75 graus. Després, deixar-la reposar. O sigui, són moltes hores per fer un revelador, sí, sí.
0: És a dir, quan dius que has dit si el fessin químic, te refereixes a que si s'industrialitzés aquest procediment com un revelat ja preparat per utilitzar?
1: No crec que es pugui, perquè la vitamina C el que fa és que s'oxida, uh-huh. O sigui, el revelador dura com 3-4 hores depenent de quantes còpies facis. Sí que és veritat que hi ha reveladors ja al mercat que són ecològics, uh-huh. Però bueno, o sigui, la meva intenció tampoc és...
0: fer una indústria.
1: No, la veritat és que no. Perquè, clar, també el tema sostenible s'ha de tenir en compte què espigues. O sigui, quina planta utilitzes perquè no sigui perjudicial tampoc aquesta agafar, no? Perquè d'ullastre a Menorca hi ha molt, però potser hi ha altres plantes que estan més en risc o hi ha menys, i d'aquestes és millor doncs, no utilitzar-les, no? Llavors, clar, si féssim una macroproducció de revelador d'ullastre, tampoc seria com molt ètic.
0: Cert. Així, o sigui, tot aquest tema d'estètica, tu creus que té a veure, bueno, part dels teus valors, no? Però... hi ha algun vincle aquí amb el tema de l'antropologia, que és com un bagatge rellevant dins la teva trajectòria?
1: Sí, segurament. O sigui, clar, jo realment vaig començar a estudiar antropologia quan ja era fotògrafa i vaig entrar una miqueta pensant que volia ser fotoperiodista i que l'antropologia em guiaria una miqueta, no?, a assentar unes bases i a moure'm pel món d'una manera. Però mentre estava a la carrera i sobretot quan vaig sortir em vaig donar compte que no era allò el que l'antropologia m'havia portat, sinó m'havia portat una mirada crítica, una mirada molt més ètica. Però sí que és veritat que pot ser que no tots els antropòlegs siguin ètics, no? Però sí que és veritat que jo em vaig quedar molt amb això de l'ètica, de l'antropologia.
0: Ahir xerràvem mentre me mostraves el treball, les obres que has anat desenvolupant, que així com el col·lectiu Genèric Mardi treballa el concepte de la festa des d'una mirada antropològica que per elles probablement sortir forma part d'un treball de camp, a més de divertiment, en el teu cas, el teu divertiment o el teu... plaer és passejar pel bosc i anar a la mà, fer fotografies, etc. La pregunta és si és habitual incloure allò que t'agrada fer en els teus projectes.
1: Sí, clar. I més quan són llargs procediments, no? O sigui, si no, jo crec que tota pràctica artística li té que agradar a l'artista, perquè si no, tampoc té molt de sentit.
0: No ho sé.
1: Bueno,
0: no
1: ja.
0: Sé si...
1: Sí, és veritat. Potser, no? Quan parlem de... Sí. Cierto.
0: No ja. Sé. Ja sí, sí. Els que me venen en el cap, en general, sí. Fan allò que els agrada fer, però potser en altres casos...
1: Sí.
0: No ho sé.
1: Sí, és veritat. Tens raó. A mi m'interessen els processos autoetnogràfics. Llavors, crec que ara mateix, després del Robert Capa, que el Robert Capa estic com... contestant una miqueta la pregunta què no vull fer, ara estic contestant la pregunta què sí vull fer, no? Llavors, això sí que és veritat que amb la meva infància, amb la família sempre anàvem a la muntanya i sempre anem, o sigui, és com alguna cosa recurrent, no? I al mar també estic molt a gust, també, com mirant coses tan boniques com aquestes.
0: Mm-hmm. Has citat ja alguns referents com Flusser i Fontcoberta. Pots citar alguns altres referents artístics, conceptuals, de vida que t'hagin influït en la teua trajectòria?
1: Sí, la Marta Rosler, també com a ensayista, com a artista, la María Jimeno, que és una artista espanyola que també treballa temes de ganxet i de gènere, la Núria Güell, que és de Barcelona, i també podria citar la Hito Steller, també com a ensayista i artista.
0: Ja per anar acabant, creus que la fotografia té futur? Opinió molt personal.
1: Sí, no sóc tant com a... Digue'm.
0: M'he deixat un matís. La fotografia analògica.
1: Sí, bo.
0: És el molt més precís.
1: Sí, la fotografia analògica té molt de futur. Sí, sí. Té molt de present, molt de passat i molt de futur, jo crec. I cada cop més. Perquè el tema de lo matèric enganxa. I cada cop hi ha més gent que torna, no? I que... Jo ho veig. Tothom que vol aprendre a fer fotografies sempre tenen una càmera analògica al costat. I jo crec que si hi ha un apagón, el que ens quedarà serà la fotografia analògica.
0: De ses arts, no?
1: Sí, totalment.
0: De ses arts contemporànies, potser. La fotografia, la mà i el bosc també quedaran.
1: Totalment.
0: Si hi ha un apagón. Sí. Si hi ha una altra cosa, no. Gràcies, Laura, per el teu temps i esperem seguir la teua trajectòria de molt a prop.
1: A vosaltres.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ja us estava esperant. Allà on sigueu, benvinguts, benvingudes. Seguim la travessa per aquesta mà de contes. Avui ens aturem a un nou port. I d'entrada ho fem de la mà del meu estimat Eduardo Galeano, que explica que fa temps un amic seu que feia feina a ses vinyes de França, just antes de morir, li va revelar el gran secret i li va dir fluixeta que ho durea. Arrem, amic meu, arrem, està fet de vi. Llavors, en Galeano va pensar que si es rem estava fet de vi, potser ses persones estem fetes de ses paraules que expliquen allò que som. I l'anècdota no queda aquí. Diu l'escriptor que aquella nit va somiar amb una casa. Però no una casa qualsevol, sinó que va somiar amb la casa de ses paraules. Un lloc on hi anaven tots els poetes. Perquè allà ses paraules estaven guardades en flascons antics de vidres i esperaven ansioses en els poetes i si els hi oferien boges de ser triades. Ses paraules pregaven en els poetes per ser vistes, olorades, per ser tocades, degustades. I els poetes obrien els flascons per tastar-les amb el dit i llavors les llapaven mentre arrufaven el nas. En els poetes els hi encantava recórrer els passadissos d'aquella casa, cercant aquelles paraules que desconeixien, retrobant-se amb algunes que ja coneixien, però sobretot cercant aquelles que havien perdut. O això diu l'escriptor que va somiar. I clar, amb aquests somnis, normal que en Galeano escrigui com escriu. Us heu imaginat aquesta casa? Com seria una casa habitada per paraules? Per mi, la narració oral ve ser aquesta casa, ja que amb ella he après a habitar les paraules des de molts puestos diferents. He trobat refugi en paraules que mai hagués pensat. Hi ha d'altres que m'han permès construir les meves històries i compartir-les. Ara també us dic que hi ha paraules que s'han negat rotundament en ser habitades, si més no per ara. Ara m'he recordat que fa temps, en una funció de contes, una fiata petita es va atracar a jo i me va demanar «On viuen ses paraules?» I no vaig saber què dir. Probablement, si m'ho digués ara, diria que en aquesta casa somiada. Llegies l'altre dia que ses paraules viuen sobre els silencis, que neixen i moren en els silencis. I que finalment els silencis no són més que l'aire que hi ha entre una paraula i una altra, entre un pensament i un altre, entre una mirada i una altra. I m'atreveixo a afegir, i això ja és collita pròpia, que és en els silencis de ses persones on podrem trobar ses paraules que narren sa seva història. De fet, ja ho deia en Aristòtil, no? Allò de que l'home és esclau de les seves paraules i amo dels seus silencis. A jo m'encanten els silencis i, sobretot, tot allò que pot arribar a succeir mentre dura un silenci. Avui, però, hem vingut a celebrar sa paraula. Sa paraula narrada, sa paraula abocadora de mons fantàstics. I, a més, avui canviarem ses rondalles més tradicionals per un conte. Un conte escrit per l'autora Agnès Lestrat. Si fa dos programes dèiem que sa rondalla era una narració fantàstica, anònima, i que recollia en clau simbòlica experiències i fets que, tot i ser imaginàries, molt tenien a veure amb la vida quotidiana de sa gent, avui, per definir conte, us duc ses paraules de l'escriptora espanyola Estrella Ortiz, a qui jo recomano molt llegir. I diu el següent: els contes són aquelles petites aturades en l'esdevenir de la vida. Quan es narra un conte, el temps s'atura I per un moment, Voltros i jo vivim una mateixa fantasia on aprenem i coexistim els uns amb els altres. Contar contes és una activitat pacífica i revolucionària. I a més, no ens enganyem, els contes sempre xerren d'allò que realment importa. Què? Comencem? Ja esteu preparades i preparats? Teniu la imaginació activada i heu deixat de fora les preocupacions? Perfecte, Ida. El conte ja és aquí. Existeix un país on la gent gairebé no xerra. És un país de cases petites, parets blanques i teulades vermees. I, curiosament, és l'únic país que té una gran fàbrica de ses paraules. En aquest estrany país, cal comprar ses paraules i te les has d'empassar per poder pronunciar-les. I, clar, els carrers no estan plens de botigues on comprar llibres, fruita, joguines... No. Els carrers estan plens de botigues on es venen paraules. I ara imagineu-vos un carrer llarg i la primera botiga que vos trobeu és la botiga de les paraules d'estiu, perquè puguis estar a punt per quan arribin els mesos de juny, juliol i agost i tinguis tot el vocabulari necessari per gaudir d'unes bones vacances. Si segueixes per aquest carrer gran, et pots trobar també amb la botiga dels discursos. Allà venen discursos sencers amb totes les paraules per ocasions especials, no sigui que et quedis en blanc o et falti qualque cosa a dir. Ja arribant al final, hi ha la botiga de les paraulotes. Però, ep, que per aquesta necessites carnet i tenir una edat determinada. Però la meva preferida és la botiga de les onomatopeies. Obrir la porta d'aquella botiga és tota una festa. La gran fàbrica fa feina tots els dies de l'any, durant el dia i el vespre. Les paraules que surten de les màquines són tan variades com ho és el llenguatge. Existeixen paraules que són més cares que unes altres. I clar, i aquestes paraules més cares no es diuen molt sovint, excepte si s'és molt ric. I és que en el país de la gran fàbrica, xerrar surt molt car. Però les famílies que no tenen tants doblers són molt creatius i tenen diferents estratègies per aconseguir paraules. Hi ha qui cerquen els fems, paraules que han estat tirades o s'han perdut. Però les paraules que es llencen us he de dir que no són gaire interessants. O que trobeu de caca de cabra i os de conill. No les emprem gaire. Hi ha qui espera que arribi la primavera, perquè aleshores arriben les rebaixes de la gran fàbrica de paraules. I es poden aconseguir lots de paraules molt barates. La majoria de vegades, però, aquestes paraules no serveixen per res. Solen ser molt polides, però poc útils. O què fem amb ventríloc i filodendre? Els dies de vent, totes les famílies treuen en el carrer a tots els fiets i fietes, perquè són els dies on les paraules a vegades s'escapen de les converses o surten volant de les finestres o a vegades fins i tot de les butxaques es poden escapar qualcunes. Llavors, els fiets i les fietes les persegueixen amb els seus caçapapallones i en el vespre se les empassen i comparteixen algunes paraules amb sa família. Avui, en Bruno, que és el protagonista d'aquesta història, ha enxampat tres paraules amb la seva xarxa. Però no les vol compartir amb sa família. Se les vol guardar per algú molt especial. La seva veïna, Ariadna, demà fa els anys i en Bruno n'està molt enamorat i se l'estima molt. I a ell li encantaria picar la seva porta i dir-li: Ariadna, per molts anys, t'estim. Però no té prou cèntims per comprar tantes paraules. Aleshores, ha decidit que li regalarà ses paraules que ha trobat. N'Ariadna viu al carrer d'escostat. En Bruno pica sa porta, però no li diu «Bon dia, Ariadna, per molts anys», perquè no té aquestes paraules guardades. En lloc d'això, somriu. N'Ariadna avui d'un vestit vermell cirera. I a ella li encantaria obrir sa porta i dir-li «Moltes gràcies, Bruno, endavant!». Però no pot, així que es queda en silenci i també somriu. De repent, en Bruno veu com n'Òscar s'atraca. N'Òscar és un altre fiet d'esbarri, però en Bruno no li cau massa bé, perquè a més n'Òscar ve d'una família molt rica. Però no és per això que li cau malament, sinó que l'Òscar no somriu. Ell xerra, i xerra molt, i sempre li xerra en Ariadna. I arriba tots els dies dient... «T'estimo, Ariadna, t'estimo amb tot el meu cor i algun dia tu i jo ens casarem». «Això costa una fortuna», pensa en Bruno. A més, si tingués doblers per comprar totes aquestes paraules, diria altres coses. Sí que en Bruno a vegades es queda una mica trist. I tot i que l'Ariadna segueix somrient, ara no sap si li somriu a ell o a n'Òscar. I a son en Bruno li posa un poc trist, però respira profundament i pensa en tot l'amor que té dins. A més, avui n'Ariadna fa anys i és motiu de celebració. Així que, ràpidament, antes de que n'Òscar xerri, s'endú sa massa butxaca, s'empassa ses tres paraules i amb un filet de veu les pronuncia. Cirera. Pols. Cadira. Ei, que heu de pensar que un no tria les paraules que caça el vent. N'Ariadna ja no somriu, se'l mira molt fixament i pensa per dins que aquell és el millor regal que li han pogut fer. Aleshores, se li apropa a poc i diposita un dolç petó en el nas d'en Bruno. Llavors en Bruno somriu i se li posen ses galtes ben vermelles i se'n recorda que té una darrera paraula, una que va trobar fa temps entre els fems, entre centenars de caques de cabra i ossos de conill. Exacte, allà. Una paraula que li havia agradat molt i que l'estava guardant per un gran dia. I finalment, aquest gran dia havia arribat. Es va ficar sa massa butxaca, va treure sa paraula, se la va empassar i fixant la mirada en els ulls de n'Ariadna, li va dir «Més!». I ara et pregunto a tu, sí, a tu, que m'escoltes, si haguessis de guardar una paraula per una ocasió especial, quina seria? O millor dit, potser fa massa temps que guardes aquesta paraula a sa butxaca i és moment de compartir-la. Conte contat, conte acabat. Adaptació de La gran fàbrica de les paraules, d'Agnès Lestrade.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Radio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

0: caminets. Digues me que la setmana, quan s'acaba, no s'enganya, igual que la fi del mes.
1: Una llengua, molta història i diferents tradicions. No crec que haguem de filar prim, que no pilar prim, però som gent de buscar tres peus al gat, d'investigar fins al més mínim detall. Si us plau, si ens encanta descobrir les mil variants de dir les mateixes coses. Noia, alota, nina, xica, xiqueta, minyona... Siguem sincers, va, ens encanta. Doncs, amb les tradicions, fem el mateix. La base i l'excusa, normalment, és la mateixa. Per Nadal, Jesús, els Reis. Per Setmana Santa, la Quaresma, la Pasqua. Per les festes majors, celebrar un sant. Per Sant Joan, el foc, el solstici d'estiu. Però hi ha coses que ens fan únics, que fan que cada tradició sigui especial. Una llegenda, un matís, un detall. Posem-ne un exemple fàcil, per començar. Les tradicions nadalenques. A mi ja em perdonaran, però això de fer cagar el tio, que trobo molt divertit, és un fet mai vist. Quan ho explico als meus nens nord-catalans, parlant malament, flipen. Que fa caca de regals. La base de la tradició, per ser ben catalans, és el fet escatològic. Salta

d'or. Si continuem repassant Nadal, ens podem centrar en els pessebres, pastorets... A Illa, al Riberal, mossèn Josep Bonafont i, més tard, l'escriptora Llucia Bartra, van escriure pastorals, amb les seves cançonetes i versets que són coneguts arreu, eh? La Santa Nit, el Noi de la Mare, etc. Però, ep, això del dimoni escuat que tric-catrac que veiem en altres territoris no hi surt. És la nostra particularitat, allò que ens diferencia dels pastorets de Figueres o de Puigcerdà. També he d'admetre que, de vegades, ens discutim per coses que al final són pràcticament el mateix. Ui, jo m'he menjat un plat d'escudella boníssim! Ah, no, és millor l'ullada. He tastat unes mandonguilles exquisides. Les boles de picolat de Cameua són molt millors. L'alcalde del meu poble... Com que alcalde? Un batlle és el que tens al poble. Al final, però, això és el que ens enriqueix i ens ha d'unir. Les tradicions que han sobreviscut i que encara, dins d'aquesta globalització massiva que vivim, continuem celebrant amb il·lusió. Sentir algú explicar les seves tradicions i festes, que les comparteixi amb tu, que te les faci entendre, és de les coses més boniques que es pot viure. Obrir els ulls, que no la ment, no cal fer tants esforços, i veure com tot allò històric, important, ens uneix i s'ha de compartir. No ho deixem.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llarg neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.

Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Far. Avui us presento una nova càpsula d'art, la segona part de Robatoris i Misteris. La Mona Lisa. La cultura popular del segle XX s'ha construït, en part, a base d'icones. De tots ells, la Mona Lisa n'és el més gran de tots. Segons Henri Loiret, exdirector del Museu del Louvre, dels 8.700.000 visitants que van accedir al museu l'any passat, el 80% va anar a veure principalment la Mona Lisa. Molts la van veure des de lluny. Van fer la fotografia de rigor o un selfie que certifiqués "jo hi vaig ser" i van marxar. Poques obres mestres de la història de l'art han estat envoltades de tant misteri com aquesta. Quan Leonardo da Vinci la va pintar, entre 1503 i 1517, ho va fer sense esbós previ, mitjançant la tècnica de l'esfumato i utilitzant veladures de fosc a clar per donar-li profunditat. Els estudis radiològics van demostrar que no hi va haver penediment, reforçant així la seva consideració d'obra mestra de la pintura. Qui era aquesta dona de somriure intrigant? Segons la història oficial, es tractava de la tercera esposa del notari florentí Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, Lisa di Antonio di Maria di Noldo Gerardini. La Gioconda seria, doncs, el nom associat al seu marit, mentre que Mona Lisa, nom establert per Vasari cap al 1550, responia a Mona, que és un apòcope de Madonna, i Lisa, el nom propi de la retratada. Tanmateix, Leonardo no va lliurar mai el retrat i el va guardar fins a la seva mort al 1519. Després va passar a mans de la reialesa i fins i tot Napoleó el va retirar del Louvre per gaudir-ne en privat, diuen que a la seva recambra personal. Quan Vincenzo Perugia va robar el quadre el 21 d'agost de 1911 del Saló Quadrat del Louvre, l'obra estava situada entre un Tiziano i un Correggio, pintors més valorats que Leonardo da Vinci en aquell temps. El seu robatori va desfermar, però, el primer gran fenomen de masses del segle XX, en el qual la premsa va jugar un paper cabdal. La notícia del robatori, insòlita en aquella època, va córrer com la pólvora i aviat se'n feien ressò els noticiaris cinematogràfics i apareixia a les tanques publicitàries, postals i fins i tot en capses de xocolata, com molt bé descriu Darian Lieder en el llibre El robo de la Mona Lisa, Lo que l'arte nos impide ver, de l'editorial Sexto Piso, editat el 2014. La investigació policial va esdevenir una qüestió d'estat i quan una setmana després del robatori es va reobrir el museu, llargues cues de curiosos esperaven per veure el buit que la Gioconda havia deixat al mur. Molts d'ells ni tan sols l'havien vist abans. Començava a construir-se el gran mite del segle XX. L'11 de desembre de 1913 va reaparèixer a Florència. El mateix Perugia, que l'havia mantingut amagat 2 anys, va oferir el quadre a un antiquari per 1.500 lliures. En presència del director de la galeria Degli Uffizi i d'agents de la policia, va ser detingut i condemnat a 1 any i 15 dies de presó. Condemna reduïda després a 7 mesos i 9 dies. A continuació, es va iniciar una itinerància per Florència, Roma i Milà, mostrant l'obra com un trofeu abans de ser tornada a París, on va arribar al Louvre en una improvisada processó popular el 4 de gener de 1914. Passada la Primera Guerra Mundial, el mite de la Mona Lisa va anar creixent
i quan el 1963 va visitar la National Gallery de Washington, els mateixos John Fitzgerald Kennedy i la seva esposa Jackie van precedir una comitiva d'un 1,5 milió de persones. La construcció del mite de la Mona Lisa, alimentat pel seu robatori, ens ha dut, doncs, a la creació d'un imaginari col·lectiu en el qual pesa més la idea, l'ideal, que la bellesa mateixa de l'obra. Contemplar avui la Mona Lisa és mirar la història i els fets que l'han acompanyada.

0: Helena Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles, que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles, i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada, o que això, d'una realitat més diferent, però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls.
1: Exacte.
0: D'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir en aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant molts...
0: Molt jove.
1: I estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta, i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

el Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

La calcinera. Capítol 2. El forn de calç. Excavant l'olla. La calç, com vam sentir al primer capítol, ha acompanyat Menorca quasi bé des de l'època talaiòtica, associada als rituals de la mort. Però com s'elabora? En aquest i el pròxim capítol

0: assistirem a la construcció del forn de calç i donarem una visió general de l'ofici de calciner. L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No me vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara vos xerrem un poc des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa d'un nitoclòric, d'en Nito Clòric, li deien a ell. I ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però t'hagueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. T'hagueren a vespre, almenys eren a 3, i si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres t'hagueren descansar, supos. T'hagueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
1: Un ranxo en el cap davant del qual hi havia el mestre, que era el que tenia, coneixia l'ofici. El mestre era el que transmetia l'ofici als seus treballadors i els seus treballadors se distribuïen la feina en funció de les capacitats i dels coneixements que tenia cada un. De fet, per treure pedra o per esporgar una marina i fer els rams de llenya no se necessitaven gaires coneixements. I un pot les feines se repartien en base als coneixements que tenia cada un. Sí que era un ofici que se transmetia a base d'aprendre del mestre, de repetir els processos, i així és com s'anava transmetent generació darrere generació.
0: Entram ja en el procés de construcció del forn de calç. Segons l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, es tracta d'un procés que des de mitjan segle XIX no ha variat. Així ho explica els 2 volums dedicats a Menorca a les Illes Balears descrites per la paraula i la imatge. Una obra de 9 volums publicada entre el 1867 i el 1888. I si el procés ha canviat, ho ha fet de manera anecdòtica, fins que l'ofici s'extingeix a Menorca amb la darrera fornada de calç el 2020, cuita per Jordi Pons.
1: Per tant, com que encara es manté la memòria col·lectiva de molta gent, és un ús que encara existeix a Menorca, nosaltres vam considerar que era un element digne d'incloure-se dintre del patrimoni cultural i material, perquè encara es manté la memòria viva dels menorquins. Un altre personatge que se fixa molt i que hi presta molt d'atenció en el segle XIX, la importància de la calç a Menorca, és en Lluís Salvador d'Àustria. Era de venir de la realesa, de la dinastia dels Habsburg, que va quedar enamorat de Mallorca a la segona meitat del segle XIX i es va establir a Mallorca, va comprar una casa a la Serra de Tramuntana i es va dedicar tota la seva vida a una obra enciclopèdica que, dedicada a descriure en tot detall cada una de les illes, explicar la seva història i sobretot explicar les seves costums i tradicions. Els toms de Menorca eren 9 toms, és una obra emblemàtica de la bibliografia balear, perquè és un document de primera ordre per conèixer les illes com eren a la segona meitat del segle XIX. Els toms de Menorca es van editar entre 1890 i 1891 i es van editar en alemany, a Leipzig, Alemanya, amb el títol de, no sé, alemany, Die Balearen und Wort und Bild geschildert, és a dir, les illes balears descrites en text i imatge. En els toms dedicats a Menorca, dedica explicar molt de detall els oficis artesanals que llavors eren vigents, i dedica una part molt important a xerrar sobre secals, la importància de secals a Menorca, i ho il·lustra amb aquests dos, gravats, no sé si es deveix bé, el gravat de l'esquerra és un forn de calç en plena cocció, i la de la dreta és un forn de calç que ja està cuit i que s'està refredant. Després també explica tots els usos que se donava a la calç a la Menorca d'aquella època, i és curiós perquè si comparam els mètodes de fabricació i els usos que tenia la calç a Menorca a la segona meitat del segle XIX, veiem que són exactament els mateixos que se van seguir utilitzant fins que l'ofici se perd i fins que perdem el costum d'emprar la calç. És a dir, que va ser uns mètodes ancestrals que es van mantenir mutables fins pràcticament als nostres dies.

0: Primer de tot, s'havia de triar el lloc on construir el forn. Aquest havia de facilitar la seva construcció i el posterior reompliment en pedra. Per tant, o bé se cercaven espais on hi hagués molta pedra, estalviant-se així incòmodes transports, o bé zones de marina amb abundància de branca per encendre el foc i mantenir el forn ben calent. Tanmateix, aquests aspectes es dilueixen en època més moderna, on hi ha una sola condició indispensable, que el forn estigui a prop d'una carretera o vies de comunicació.
1: El primer de tot era, vos ho explico molt ràpid, que no us vull avorrir, el primer de tot era cercar el lloc adequat. Antigament, mitjar jo, el lloc adequat on construir el forn, no valia qualsevol lloc. La geologia marcava molt i la presència o no de vegetació també. A Menorca hi ha zones molt pelades, que on te li dona la tramuntana de ple, no hi ha un arbre. Per tant, han de ser zones molt protegides del vent. A Menorca l'entorn està molt condicionat pel vent i la salinitat que dues vent. I havien d'estar zones molt protegides, dins barrancs, a prop de barrancs, a zones del sur.
2: Bueno, avui en dia, clar, t'exigeixen més coses que un temps. Un temps anava dins la marina, un puesto de redossa, un puesto que hi hagués pedra a prop i rama a prop i ja anava bé. Bueno, ara ja al darrer pues, exigien i hi havia un punt d'aigua, per si cas hi hagués una cosa o l'altra, pues... un sistema d'expressió per poder apagar foc i tal. I clar, i el més important és que hi hagi redossa, que els vents no li toquin. O sigui, l'enemic del forn de calç és que si quan estan ses comença a fer bufar vent, ara d'aquí, ara d'allà, malament el tinguin molt protegit, és molt bo de fer que el foc se desviï. Bueno, després hi ha problemes a l'hora de coure.
1: Primer havia de triar el lloc adequat, on poder disposar de pedra i rama. Arribaven a un acord amb el propietari, amb el senyor, l'altre dia amb el senyor, i a canvi d'una quantitat de calç, de dir, bueno, pues aquí, això és un bon lloc per fer calç.
2: De fet, avui en dia, si vas passejant pel camp i si trobes un forn, un clot d'aquest que és el que sembrava per forn, tu veuràs que a prop d'allà hi ha pedra bona i bosc. O sigui, si no tenies aquestes dues coses, antigament, o sigui, no es dedicaven a passejar les coses de molt enfora d'un lloc a l'altre, o sigui, agafaven sempre a prop. I, de fet, quan tenien un forn armat, potser l'empraven, jo què sé, un any o dos, i quan, per exemple, el bosc ja l'havien fet net, se n'anaven a un altre lloc. I anaven feient rodatge, o sigui, ja. No estaven allà estabilitzats a forn sempre, sinó que potser feien dos anys un, després se'n barataven a 4 quilòmetres més enfora o una altra ubicació i feien feina amb aquell. I anaven així.
1: Per construir un forn de calç, el que necessitàvem són les matèries primeres. Calç s'obté de la pedra calcària. La plataforma surt de Menorca, la part miocènica. Menorca té com a dues èpoques geològiques diferents, i la plataforma surt, la que dona com a resultat les platges amb aigües turqueses que treuen a tots els turistes, aquella imatge idíl·lica de Menorca, és la plataforma miocènica, on la pedra calcària és predominant. Això m'ho deia perquè l'altre material que es necessita per coure un forn de calç és la rama, i per aconseguir una bona flama dintre del forn necessitem molta rama fina per sempre tenir-lo ben encès. Per tant, aquests materials han condicionat molt la ubicació dels forns al llarg del territori. O sigui, no tots els forns de calç de Menorca estan inventariats ni catalogats, n'hi ha uns quants. Seria una feina ingent, perquè a Menorca tenim mils de construccions tecnològiques de valor, mils. Jo he catalogat zones, i mils, no acabarien mai. I sí que trobem que els forns tradicionals es concentren bàsicament en la zona sur de Menorca i a zones on hi ha afloraments de roca calcària i on hi ha, i a prop o dins una marina. Per tant, on hi hagi pedra, aflorament de pedra a la vista, solen estar a prop de penya-segats, a prop de barrancs, molt a prop de la costa, on hi ha roca i no hi ha substrat de terra, però no va de cavall a la terra, i després, sobretot, on hi hagi bosc, per poder accedir a la llenya amb comoditat i facilitat. Bé, no dic això, que aquests aspectes va perdent importància durant aquesta revifada que viu l'ofici de calciner en el segle XX, quan a Menorca s'introdueix els vehicles a motor. Ja en el segle XX, els forns de calç, com aquests, ja és intranscendent que estiguin dins un bosc o dins una zona al nord o al sud. L'important, un dels factors importants, és que estigui prop d'una carretera. I quasi tots els darrers forns de calç que van estar en funcionament a Menorca estan a prop de vies de comunicació. Primer perquè ja en el segle XX la pedra s'obté de qualsevol banda, la llenya també, se du un camión i se du fins al forn. I en els darrers, en el cas dels darrers calciners que hi ha hagut a Menorca, el cas d'en Jordi, el cas de la família Barraca, ja la pedra la subministraven empreses dedicades a subministrament de materials de construcció, de les pròpies pedreres, i la llenya, professionals que es dedicaven a subministrar llenya, el que fa que l'ofici, certes parts de l'ofici tradicional amb els temps es van fer més àgils, perquè ja no ho ha de fer només el calciner.
0: Per un forn de mida convencional que extreia 2.000 quintars de calç, es necessitaven aproximadament 2.000 feixos de branca d'entre 70 i 80 quilos cadascun. Imagineu un quart del camp de futbol d'Es Mercadal ple de llenya, amb 4 metres d'alçada amb feixos. I és que si un quintar equival a 40 quilos, 2.000 quintars de calç equivalen a 80.000 quilos, i per aconseguir-los es necessitaven 50 feixos per encendre el forn i la resta per mantenir el foc encès.
1: El pas següent era recull la llenya. Tot això se feia a mà, òbviament, se duia a mà. Després, a poc a Menorca es va introduir els animals. A Menorca, la introducció de carruatges va ser una època molt moderna, fins al segle XIX no hi ha carros a Menorca, tot se feia a mà, o dalt un asa. I després ja se fan camions i en vehicles. A Menorca està molt traçada fins a època relativament recent, per això que els mètodes d'elaboració han estat molt artesanals fins fa molt poc. Una vegada tenien la llenya a punt, venia la feina d'extreure el pedreny. Això se feia manualment. Aquí tenim una relació. Jo, com que treballava al vaixell per l'enciclopèdia, volien recollir molt la terminologia de les parts del forn, dels noms, de les eines, del tipus de pedra. Hi ha tota una terminologia que defineix l'ofici. Aquí vaig tenir un poc les eines, el mall, el perpal, que abans ho hem explicat un poc, el pic, que empraven manualment per extreure el pedreny. Tot això ho feien manualment. En el segle XX se va començar a introduir la dinamita, i després ja les excavadores, i amb un camió, amb un... Ja, els darrers calciners ja ho feien amb màquina.
2: Bueno, lo primer, antes de partir, és de tenir prou llenya replegada per si has de mastir per coure el forn. No te diré les tonelades exactes, però moltes. O sigui, nosaltres ho fèiem més o menys a ojo, sabíem el puesto que teníem i uns com havien de ser de grossos, perquè se necessiten moltes tonelades de llenya per coure les pedres. Se recuida, pues, moltes vegades solíem aprofitar gent que ens coneixia, que anaven d'esporgar pins i això, ens deia, allà faran rama, si la voleu, pues, nosaltres anàvem a cercar-la. Després també els palers que has d'usar i tirar, això, que és llenya que no està tratada de res, també va bé, fa un foc molt, molt viu i molt, molt bo. I amb això era el que empraven. Un temps també empraven quan hi havia la serradora de l'O que estava en marxa, pues els retalls aquells de la serradora, que eren retalls de pi, pues allò també solíem emprar. I sobretot pi. El pi és el que fa... el que fa més gala de tot. O sigui, el forn el que necessita és gala, que el foc es pugui repartir entre les pedres. Hi hagi una quantitat de gala grossa. O sigui, no necessitàvem un caliu, nosaltres necessitàvem flama. Si el foc no envolta la pedra no cou. És flama. Necessites cosa que faci molta flama.
3: Per coure el forn havien de fer feixos. Pues manaven la marina neta. Per això no hi havia forn mai, perquè allà se cuia el forn tant en el mes de juliol com en el mes d'agost, com en el mes de setembre, com quan fos. No hi havia forn mai. Mai. Per què? Perquè la marina anava neta, neta. Les usines que van, no sé si has passat mai, de ballant a Cala Mitjana, allà se purgava tot el que eren tions per fer carbó. Que havia nitrocolòrics. I resulta que la rama se feia picón. I allò se feia de tot. El picón, pues, el carbó aquell prim per posar en els bracers les dones que ho compraven per posar davall la camisa.
0: El següent pas és l'excavació de l'olla. L'olla és un gran clot circular d'entre 6 i 10 metres de diàmetre i entre 1,80 i 2 metres de profunditat, on s'hi dipositava la branca. Hi havia forns que fins i tot arribaven als 4 metres de profunditat. Antigament s'empraven càvecs i aixades per excavar l'olla, les quals es van substituir passat el temps per eines més modernes o maquinària que facilitava la feina.
1: En relació amb el procés, mireu, això són els tipus de forn que s'empraven a Menorca. El procés era molt complicat i era una feina que requeria molta força física. Després venia la feina de fer el forn. Els forns eren d'aquest tipus, era una espècie de clot. L'altre dient solla.
2: Sí, el forn de calç, el forn en si només és el clot. Un clot redó o semirredó amb una portalada i allà dins se munta el forn. Se munta el forn amb les pròpies pedres calisses o vives, el que li volies dir, que és el que se converteix en calç.
3: Quan jo me vaig venir i quedar, ja dic, vaig fer de calciner. Perquè vaig anar amb el xifoner, allà que li vaig obrir els ulls, començava a haver un comprensor i anava amb un picot, amb una barrina d'aquelles que fotia, si te fugia el picot ara més fugiu que jo. Dic, cony, dic, per què no li llogues el comprensor en el Rafael del Font, que era el primer que va dur? I jo agafo i dic, lloga-li el comprensor. En aquest, sense homo, perquè si no havies de pagar l'homo també. Diu, tu es comprensor només. Dic, en un dia, dic, jo te faré prou forats per tots els anys, per fer els barrobins i tot això. I va acertar. Els barrobins eren explosius per rebentar la pedra, fèiem els forats per fer... Hi havia de ser pedra autèntica per poder fer la calç, perquè la calç més bona que se va fer a Menorca era aquí, a Cala Mitjana. No? Després cuien el forn i tot això.
0: Una vegada fet el clot, la paret circular resultant es predava amb pedres grosses de la mateixa pedra calcària. En època més moderna es va emprar pedra d'esmolar perquè no es convertia en calç. Aquesta era una casta que servia per esmolar i polir estris instruments de tall. També es feien servir missons de terra cuita, és a dir, rajoles que servien per fer les voravies i que eren molt més resistents al foc. Aquesta paret pujava fins a tall de davantal, com s'anomenava el tall de terra de l'olla, i per fer-la més resistent i tapar totes les juntes existents entre pedra i pedra, es recobria amb fang de terra, argila o calç per tal que no passés el foc.
1: Després que el clot s'aparedava, se feia com una murada que sobresortia per damunt del clot.
0: Una vegada aparedada l'olla, arribava el moment d'alçar la volta. Però abans s'havia de donar forma al pedreny, diferents pedres de diferents tamanys que servien per muntar aquesta falsa volta. Pedres que reben el nom de llambordes, que són les més grosses, i els llambordins, que són les més petites. Les primeres s'empraven per començar a muntar la volta, i els matacans i matacanets servien per reforçar el mur de volta. Tota aquesta pedra es convertia també en calç.
1: Després venia la feina de donar la forma a la pedra. No bastava qualsevol forma, no. Això a la primera xerrada no ho han comentat, no. S'havia de donar forma a la pedra. I això també ha creat tota una terminologia que dona cada pedra, per la forma que té un nom. Han xerrat dels matacans, però hi havia els matacanets, les llambordes, els llambordins, el reble... Cada pedra tenia un nom diferent, perquè cada pedra, en funció d'on anava, havia de tenir una forma i unes característiques concretes.
3: Pues també feia el pedreny, també s'havia de rompre, així com tocava, per col·locar l'olor, que hi havia llambordes, hi havia de... no sé què li deien de noms, hi havia de tots els noms, i allò... fer llambordes, pues, havies de sempre picar amb el picot aquell perquè te sortigués bé.
1: Bé, en relació a l'esforç de calç, Dir que de Menorca, si podem fer comparatives amb el que donaven els forns de calç d'aquí, un forn de calç d'unes mides convencionals podien arribar a donar entre 50 i 70 tones de calç, per lo que es necessitaven, com a mínim, entre 100 i 150 tones de pedra calcària. I segons el que m'han contat els calciners que ho han viscut, necessitàvem per fer un forn de calç unes 80 tones de rama. 80 tones de rama fina són molta rama, són molt de feix, és a dir, que es necessitava molt de material per poder fer coure un forn i aconseguir aquestes quantitats de calç. Sí que els forns més grossos de Menorca, per exemple, els forns que hi ha en el lloc de Salbuferes, Mercadal, podien arribar a produir entre 100 i 150 tones de calç amb una fornada. I el cas d'en Jordi, Pons, el darrer calciner, ell m'ho va contar, jo entre que començava a preparar el forn i podia ja comercialitzar calç, necessitava com a mínim 2 mesos. Era una feina molt solitària que feia ell. I feia un parell de fornades en l'any, és a dir, que produïa molt poca calç. Deia que per coure-lo necessitaven entre una setmana i 20 dies, no sé, a Menorca el procés és més llarg, per tant havien de valer-lo durant més temps, i produïa, cada fornada produïa entre 50 i 60 tones de calç. Dues tongades són unes 120 tones per any. La calç ha estat un material tradicionalment molt barat, molt assequible, i per això crec que tothom, amb tanta feina i tant d'esforç, va decidir deixar-ho anar.
0: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, en Jordi Pons, darrer calciner, i en Celso Taboada, antic calciner.

pel cementeri es ple de poetes fracassats. Odontoles, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dic, senyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borg Records. Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer vers i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

0: El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada. En el sol s'obre, cara és millor, amb un
1: somrís de la t'alegre. Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
2: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, que eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

pis en terra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre's esperança.

tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2020.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre la boira que es fon.

Es menorquí és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre pot canviar, com et simple viure o créixer, entendre

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

les 7 del matí del 6 de juliol de 1644. Les campanes de l'O a rabat ho tocaven. Per cansolla del lloc, dues naus barbarisques entraren.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, m'ho situa a Ciutadella, al principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellinització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors. Perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a esglosar i quedar darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors de l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, que és en si aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfets de resultats i vist 30 anys després em segueix semblant un llibre que bé, que no em desagrada, diguéssim, no? Que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític amb la geofòtica que amb els colors de l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament ens retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar, però atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions. Una poesia està centrada sobretot en el record, però, com sempre passa en sobre de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de sa forma, ja sigui més determinada mesura que síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és de que síl·lab el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és de que síl·lab clàssic català, no? En cessura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures és de que sí, la peça és vers per excel·lència de la poesia catalana com l'Alexandrí de la francesa. I ara me n'he anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: va sentir el que se sent quan se'n va aquí, te jura. T'estim per sempre. No tinguis por. Quan tinguis dubtes, entens això? Branques mortes d'un arbre mos.
1: Bueno, aquí estem en el tercer capítol de Història d'un disc. Avui amb Branques mortes, una de les cançons per jo més especials d'aquest disco, perquè ara us ho explicaré.
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou maquet de S'últim de Sang. S'últim d'aquesta temporada, també, un maquet d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui us vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, i que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no Disco del Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des de que el va treure.
1: Maquetes, amb Pedro S. Tuamala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: 12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
2: Amb el nombre 10 i per tots vosaltres...

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes Ràdio Far, el teu podcast de música guapa menorquina, avui amb un vell conegut, amb un habitual, diguéssim, amb Miquel Plana, amb el seu nou projecte Fènix. Tenim una xarra amb ell avui bastant divertida, i va dur els seus nous companys de grup, en Joe Vinent, en Larry i en Situs, i estan, bueno, hem passat una estona xerrant amb ells d'aquest nou projecte, de ses ganes que tenen de tornar en directe, que no han fet un concert i ja tenim ganes de més. I res, aquí està la nostra xarra amb en Miquel i els seus companys. Espero que us agradi. A xalar!

0: benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins a dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, ja estic fart, no se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja
1: no
0: cal tu ja fa, tu ja tornes amb qui ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc.
1: Ja ho sabem
0: qui ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
0: Bueno, Fènix, aquest grup que s'acaba d'estrenar a ses ondes amb un primer tema que acaben d'escoltar, que es diu Sorpresa, i ha estat una sorpresa molt agradable. És una zona sorpresa d'aquelles dolentes que et diuen, ai, tienen dolor de tal, vull dir que és una sorpresa.
1: Quins són?
0: I res, explica-me com sorgeix aquest projecte, quan sorgeix, com qui és, qui arma so, qui comença, estan tots en plan tu, xerra tu, que no sé.
3: Bueno, vam...
0: Sí, que bona pot ser.
3: Vam coincidir en Jou, en Miquel i jo els darrers anys de Puretones.
0: Correcte.
3: D'acord? I pues, després dels famosos pues, va sortir el tema, vam si seguíem o no seguíem, o si començava a anar algú nou o...
0: Quin any era, això, més o menys, te'n recordes?
3: En deu fer dos, màxim.
0: Vale.
3: Per aquí damunt, dos anys.
1: Finals de 22.
3: Uh-huh. I, pues, van decidir seguir. Començar un grup nou i van contactar amb ell, que també havia coincidit amb en Jou, tocant amb bastant de grups, i en jo també. Van,
0: sí, no?
3: Van començar en aquest món, entre comilles, tocant també.
1: I a més, perdó que t'interrompeixi un moment, quan vam dir, hem de menester un baixista, no? Quin baixista? Cada un tenia que dir el nom d'un baixista preferit per entrar a la banda. I tots tres vam dir...
0: Larry del Campo. Mira.
1: Sí, no hi va haver discussió.
4: I va unanimitat.
3: I res, això. Més o menys això va ser al principi.
0: Vau començar...
4: Dues més a història,
0: diguem. Ah? Dues més a història. Sí. Vau començar a fer temes junts, però sí que havíeu coincidit... Com és del grup? Algun grup que teníeu vosaltres dos, no me'n recordo. En Jou i en Larry, almenys, no?
5: Sí, nosaltres havíem coincidit a Pinot Planet, fa molt d'any.
0: Pinot Planet, aquests vos hauria de pillar qualque dia.
5: Amb orquestra, també.
4: Amb orquestra, Eclipse.
5: Sí.
0: Eclipse, estàveu junts, també? Va, sou vells.
4: Les primeres passes en...
5: Sí, després havíem fet qualque estiu, jo venia a fer qualque substitució d'estiu.
4: Exacte, no, té el sí que venies... Sí.
0: Vale.
4: Xavi, Ana Maria i en Pere. Sí. Ja mos coneixem. Ja.
0: Sí, va, sou veïs coneguts tots. Començau a fer temes i començau... Clar, jo me'n recordo de sentir que havíeu muntat coses i que vinguin a ensenyar i que vinguin a ensenyar i que vinguin a fer temes, perquè el que volíeu fer era no començar fent versions, com comença tothom, sinó començar fent temes propis, no?
1: La primera idea era... Volíem fer un grup de tribut a Mecano. Però ells van trobar que jo no donava la talla com...
0: Bé, te podies posar...
1: Cantar com aquella...
0: Escatxar-los aquells.
1: Va, me li faltes, no tinc qualcuna de la meva dona. I al final, vist que no podia ser aquesta via de fer un tribut a Mecano, doncs vam decidir fer temes nostres.
0: Temes vostres amb quin rotllo, vull dir, quin estil musical diríeu que... Ui, ara, quines, o quines influències?
1: Que t'ho expliquin ells perquè fem de tot.
3: La veritat és que tenim... El punt en comú suposo que és el rock, no?
0: Sí,
3: tenim,
0: sí, està clar.
3: Tenim clar, no sé. De vegades escolten, Miquel escolta un poc més de rock més clàssic, un poc més antic.
0: Ja està.
1: Antic, diu, saps? Antic,
3: en Juanjo pues, escolta de tot, evidentment.
5: Jo no volen escoltar la música que jo escolto.
0: Esto què és? Quina música escoltes? Tan rara que no va.
4: És més d'índic. Va, eh?
3: I en Joe i jo, pues, bueno, ens atracàvem un poquet més, un pot de heavy metal, vale. Rock
1: home, jo som antigós, llavors som els més vells de tots, amb moltíssima diferència. I llavors jo m'he quedat penjat a finals dels 60, 70, principis dels 80.
0: S'època.
1: A mi donem Jimi Hendrix o Frank Zappa abans que l'oreja de Van Gogh, per exemple.
0: Home, sí, també seria. Bueno, un estil, en general, pues, més... Bueno, ja he escoltat un tema només, el tema que vau penjar dia de gravar avui, però no fa ni una setmana que vau penjar el tema aquest a Spotify, no? Quan va ser que el vaig escoltar jo?
5: El vam penjar dijous.
0: Dijous,
5: crec que va sortir divendres o dissabte.
0: Divendres? Vale, sí. Però ja deveu tenir 700 milions de reproduccions, supos, ofertes de discogràfiques, supos que sí, no?
1: Sí, no t'equivoques.
0: No, està molt xulo. Més bàsic, més, vull dir, els puretones, al final era un... No diré recarregat, però era un grup que tenia molta... La música s'havia complicat bastant, s'havia fet molt... molt de reggae, moltes guitarres i tal, i ara vaig com molt més bàsic, molt més tornar un poc a llevar brossa i fer un poc més...
1: La veritat, jo personalment no ho sé, perquè jo no m'agrada mirar enrere, jo... A l'època de Puretones va ser genial per jo.
0: Ah, sí, clar que
1: però,
0: sí.
1: Año nuevo, vida nueva, saps què vull dir? Partim de zero i no me n'en recordo res, ni ganes de recordar res del que he fet amb tota la meva punyetera vida en música. No, personalment. Va tingut la sort de trobar uns tios pues, que com a compositors són molt bons. L'únic hàndicap que tenen, que se'ls podria tirar encara, és que totes les lletres les tinc que fer jo. I estic fart d'això, no sé què dir.
0: Estic prou coses.
1: Però són uns músics excepcionals i els temes són... No sé si està bé o no que ho digui, són molt bons.
0: Sí, sí. Bueno, és l'únic que escoltar, perdona, Larry, digues.
5: No, jo el que deia és que en la formació que tenim, la formació és bàsica, vull dir... És,
0: sí, és un trio.
5: 10 baix, bateria i guitarra i...
1: Això que em donin vent.
5: Bueno. I harmònica.
1: Ah, sí, i pandereta.
0: I pandereta. Com a petita percussió, t'ho ha de dir.
5: És un poc obligat. És fer música bàsica i no complica molt massa sa... No complica molt massa sa vida. Això.
0: Rock and roll senzillat, sí. Sense més coses.
1: No, tampoc és això. Tampoc són tres acords i ja està, eh?
0: No, però bueno, vull dir que...
1: Això de sense més coses, no.
0: Bueno, vale, ok. Vale, 4 o 5 acords, tampoc te'n passis, eh?
3: Jo volia dir una cosa, vull dir, tu quan graves pots gravar pues, mil coses, mil guitarres, mil veus, mil el que vulguis, però després de tenir un pot de sentit en directe,
0: efectivament, ho puguis reproduir efectivament, un bocat. Sí, que després es complica les coses.
3: M'entendo?
0: Sí. On t'ho heu gravat aquests temes, per cert? A casa, supos?
3: Sí.
1: Aquests temes tenim un amic, en Larry Sánchez, que no té res a veure ni amb ell, que és Larry, ni amb tu.
0: Ni en Jacques Sánchez.
1: No té res a veure. Aquest amic, casualment, va estar a Menorca, tenia un equip de bolsillo d'aquest, saps?, de butxaca, una coseta mínima, i ho van gravar així.
0: Saps mentir? És que no sé si es queden jo, hòstia.
5: No.
4: Això t'ho acabes d'inventar.
0: És que no sé quantos bueno, queden jo, Miquel.
1: Havia quedat la risa, xef.
5: La Rissatges és el meu pseudònim.
1: Ah, doncs ho va gravar ell.
0: A casa, no? Vau fent això? O com?
5: Bueno, a casa no.
0: A casa local?
5: Vam fer el local.
0: Vale.
5: I amb un amic nostre, en Miquel Pons, de l'O.
0: Vale.
5: Qui sempre ha estat involucrat en coses de gravar, experimentar i sobes, vam dir que no mos faries el favor i mos va dir tot d'una, no.
0: I després van a fer una cervesa.
5: El va convèncer i m'ho va ajudar i ha estat qui ha tret així com està ara ho ha tret ell. Nosaltres vam fer dies gravant i tal, veus, bateria, guitarres i tot això, i després ho van...
1: Baix també.
5: Baix també. Baix també.
4: Bueno, sí, se pot dir que ho ha gravat ell. Vull dir,
5: sí, ho ha gravat ell.
4: Estat és tècnic, ho ha estat ell.
5: Sí, ho ha fet tot ell.
0: Vale, vale. No,
5: però estem molt agraïts, un beso. Sí.
0: Quan tu graves a casa teva, el complicat és dir, ara ja està acabat, això, perquè sempre pots dir, mano, ja tornaré demà cap vespre i gravaré altres màgica que no m'acaba de fer, avui posar unes veus més aquí, i és el que acaba passant, no?
5: De fet, mos posaves les cançons i mos deia, Lots, això que trobau, i nosaltres obrien els ulls, s'ho escoltava, i deien no sé, tu què trobes?
0: Sí, tio. Sí. Vale, quant de temes teniu gravats més o menys fins ara, a part d'aquest que heu tret? Teniu 4?
5: Aquest 4.
0: Vale. Vale, sí, és qui, bueno, és qui hem vist per aquí, no et desemprendrà, que m'he guardat, però ja he escoltat les
5: episodes. De fet, m'ho ha dit que no m'ho gravarà cap més, eh?
0: Ah, bueno, bé. El dia ha tingut bé.
5: El dia ha suposat un esforç tremendo i no... Bueno. Ja, mos veurem d'apanyar nosaltres.
0: I també, bueno, també heu fet una actuació en directe fins ara o com és això? Us venia un poc, teniu un caché astronòmic o què passa? Conta'm un poc sobre aquesta actuació, que va ser a bont i quant i...
4: Bueno, van debutar fa pràcticament un any. Uh-huh. Van anar a la sala CC3 de l'O.
0: A CC3.
4: I, bueno, estem molt contents perquè van tenir bona resposta la gent. Imagino que hi havia una mica d'interès, no?, per, bueno, aquesta banda de l'O, així nova, sí, temes propis.
0: No sé on era jo que no vaig poder venir, però sí.
4: I ho celebram, que, bueno, que la gent demostrés aquest interès per sobretot això. Jo des d'aquí vull reivindicar la música un poc pròpia, no? que és aquesta faceta que molts artistes ja tenen mig perduda o abandonada. També tenim a tu, Pedro, que tens un projecte superinteressant teu. Sí, però vull dir que no ho hem de perdre, que és una...
1: Però tu saps, Pedro, que tant aquí a Menorca com el resto de l'estado, si fas temes propis ho tens molt més difícil que el resto de mortals que fan música. Sí, sí. Per exemple, aquí a Menorca, si ets un cantautor o ets un duo, un trio ja no sé què dir-te, surt massa car. Llavors, que contractin un grup que faci temes seus és bastant complicat.
0: Sí, sí.
1: Nosaltres,
0: sí,
1: doncs, nedam contracorrent perquè és l'únic que ens interessa fer. En el fons, el que volem és ser famosos, eh?
0: Però... Rics, sobretot, no? Rics i famosos.
1: Famosos
0: al final.
4: Som ajunt.
1: Com us encalcin ses al·lotes pel carrer, aquestes coses.
5: Crec que ho aconseguirem antes amb una primitiva, però...
0: Seu està.
1: Però si fas temes propis, tu saps, és
0: sí,
1: és xungo.
0: Sí. Està complicat sempre i no hi ha una... N'hi ha una escena de grups com fa, no sé, jo recordo sempre l'època de Power Trip, de quan va sortir en Leon Manso, que estava als Puretones amb el primer disco vostre, quan hi havia en Ciscus Moix, que era una poqueta que, bueno, que portava vora uns als altres, hi havia un persona, hi havia un poquet de caliu, i això va hi haver un poquet, vull dir, en Music Box, per exemple, que xerràvem amb en Joe, sí que s'ha creat una mica d'escena allà, de grups més potser més punkis que hi ha allà, que hi ha aquest, bueno, un xaval de loca, no me'n recordo el nom, sí, aquest gent que té, i allà, bueno, t'agradarà més o t'agradarà menys, que jo no és el que més m'agrada del món, però també m'agrada veure una laboradora qualque vegada, i hòstia, doncs hi ha un rotllot allà de grups punk, que està bastant bé.
1: Qualque grup blusero també hi ha.
0: Sí, el rotllo de Salta i vaig estar també en concert de grups bluseros allà, hi ha el grup de Nacho i tal, les Foxy, sí. Bueno, jo què sé, és qüestió de fer, i que la gent que ens agrada la música en directe, i és rock i tal, doncs ja no surtin tant, vull dir, jo és primer, no? Vull dir, antes quan teníem 20 anys menys o 10 anys menys i tot, pues fa més ganes anar a veure què fan a CC3, a veure què fan a Sakelarre o a Jazzba, i ara ja, pues, mos fa més vessa, perquè si ja cap vespre estem cansats de...
1: Jo fa 20 anys em feia un poc de vessa.
0: Ja, però tot és incombustible, no? Bueno, a veure si a poc a poc també avui dia, pues, hi ha els grups com Parlat, com Dàlia, com Ses Vistes amb un Gofa, que potser tampoc són l'estil que mos flipi a nosaltres, perquè no és superguitarrero, però, bueno, fan coses xules i estan fent cosetes. És diferent, és tot super, super diferent, però bueno.
1: El Neumann s'ha gravat un disco.
0: Estem tots esperant a veure què passa. Sí, si m'ha dit que potser me passa una còpia adelantada, ja quedarà en Miquel i fem una birra i l'escoltam, o bueno, quedarà tot. tots. Però sí, sí, sí, anem evolucionant. Un concert, molt bé, vau rebentar la CCT, va tocar aquests quatre temes així tres vegades o quatre per fer una hora i mitja, o com va anar?
1: No, no, no vam repetir.
0: Va fer la bateria molt llarg i...
1: No vam repetir un punyetero tema, no. Vam tocar, me penso que van ser 19 temes.
0: 19 temes teniu fets?
1: No, en tenim més.
4: No, en tenim 20.
0: Me cago en Déu, perdó.
4: En tenim dos.
1: O 17, en teníem.
4: Estaven xerrant que en tenim dos que no van fer aquell dia. O sigui, si ara fessin un bol a la mà, encara en farien dos de nous.
0: Joder.
1: Una hora i mitja la tenim segur.
0: Joder. Pues a gravar amb els altres temes aquests. Vinga, va, que se no es pot quedar amb els assajos i coses. Vull dir que, i qual actuació en directe tenim ara per presentar aquest flamant single que heu tret o no? Teniu qualque cosa?
4: Previst, pot dir? Algo previst.
1: Tenir no. El que passa que hem ratllat, hem tirat la canya a diferents bandes i estem esperant respostes.
0: Vale. Bueno, doncs estarem atents a veure si... Si us puc veure en directe. I bueno, després xerrem amb vosaltres d'una coseta que us vull comentar, a veure si us fa gana jugar. Bueno, doncs, poqueta cosa més, perquè jo què sé, el vostre, sempre s'ho vam xerrar un pot de la carrera d'abans, però en Miquel el tenim supercobert, i vosaltres ja vos pillaré d'altres bandes, que vos vull pillar d'altres coses. No sé, qualque cosa més que digueu que faci, qualque projecte nou que tingueu amb Fènix o alguna coseta que us faci ganes comentar, no sé, una poesia, un xiste, alguna cosa més?
1: Ui, no. Els xistes no.
5: Miquel, contra catalans.
1: Els xistes som jo el dels xistes i tots són contra catalans i no vull ferir susceptibilitats.
0: Si Catalunya no escolta ningú, i a Menorca tampoc, això no passa, això no escolta ningú. No, presenteu-me un poc aquest altre tema que voleu escoltar, que es diu Jutjat, de què va la cosa, de què xerra, com...
4: Bueno,
0: com el presentaríeu? Si haguéssim presentat en directe.
4: Particularment, el que té aquest tema és que va ser un part llarg, sí. Va costar, fins i tot hi va haver moments que van dir que potser desistiríem. Era el típic tema que cada ensai fèiem el repertori i després dèiem, vinga, anem a posar-nos en matèria nova i avançava molt lentament. I no ho veiem clar, i fins que, bueno, van anar fent i seguint el camí, van fer les passes. I al final, bueno, crec que ha quedat bastant... Sí. Allò que semblava que no, però vull dir, bastant coherent, no? Per dir-li, és un tema, vull dir, està... I tot d'una semblava una cosa super rara i, bueno, i és un tema així, és un, que li dirien, un mig temps, no? Així de ritme en blues pur, que t'agrada tu, Miquel. Jo, tot d'una, quan no tenia títol, anàvem a fer-se les Rollins, anàvem a repassar-se les Rollins. Però, bueno, tinc uns quantes d'aquestes, un par de Rollins.
5: Amb allò que deies tu, si és petits, que fèieu darrere, com es diu, un trabalengües, allò que fèieu voltros de...
4: Sí, tirallongues.
2: Espinal,
5: espinal, era molt catxot, no vegues, final... No,
2: la cosa que empraves de mestre, amb els fills petits, ai, no, per localitzar l'àlbum.
0: Mira si fa estona.
2: Sí, no fa estona.
5: Tu no t'arribaves amb el Miquel? Sí, era molt catxot, digueu, vinga, es podia anar a un trabalengües, fèieu.
2: Lo complicat va ser que tenien parts, però no es aconseguien...
4: Ja, sí, com que no tenien la lletra, vols
2: sí,
4: dir...
2: Sí, i no es aconseguien lligar uns
4: i no sé què
2: trossos amb trossos. Sí,
1: això va ser complicat. La culpa és meva.
4: No, però no, sí, vale, sí, ja sé com vols dir, això.
5: Va, en Miquel enreda bastant en treure les lletres, eh? Normalment la música està feta. No sé què fa tothom, si fa primer les veus i després la música. Nosaltres feim la música primer i després les veus.
0: Esperau que en Miquel...
1: No, jo faig una melodia i després intento posar una lletra un poc coherent i que ratlli d'algú amb una mica de sentiments i...
4: Interessant, i sí.
1: No, no. Res de te quiero, te adoro, te compro un loro... Això no.
0: No, i bones lletres que fas, Miquel.
1: No, bones no, però que intento...
0: Bueno, t'ho dic jo, que som escrit i musical.
1: Intento explicar alguna
0: cosa. Molt bé, doncs anem a veure què expliques amb aquest jutjat, amb aquest tema de cocció lenta, i res, gràcies, Fènix. Espero veure-vos en directe prest, a veure si ho aconseguim, vale? Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, gràcies i a tothom que està parant sorè, doncs també.

0: puta societat.
1: Radio Far.
2: El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

No sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

les seves tora de pedres arreplega amb sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

sona, enriqueix aquesta estona, aturant el pas del temps. Ses parets tortes de calç

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, que eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7 i 15 hores als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.